0: 107.3 FM.
1: I want to tell you a story about the house went blue.

0: hacer si tú te vas?
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
1: La ràdio que ens uneix.
2: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix. No sé a dónde
1: voy, no es real. La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, ¿pa qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: Ivan!
1: Ràdio Vilafant 107.6.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir por ti de repente la cabeza me va. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla. Te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones y ser
2: la teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tellà. L'incendi forestal en una zona inaccessible de la Serra de Roques Codolles a Farrera, al Pallars Sobirà, està estabilitzat des d'un quart de 12 de la passada nit. Les tasques del cos d'emergències es van veure dificultades al llarg de la jornada pel fet que les flames cremaven en un punt d'alta muntanya al qual era complex arribar per carretera. Hi van arribar a treballar 34 dotacions, de les quals 12 mitjans aeris que s'han retirat amb l'arribada de l'ocàs. L'incendi ha afectat una superfície aproximada d'unes 30 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals, que treballen amb la hipòtesi d'un llamp com a possible causa del foc. La previsió és que avui els bombers hi destinin durant el dia 6 camions i diverses unitats terrestres més. A tot això, el Departament de Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres, que va cremar 2.200 hectàrees. La consellera de Territori, Sílvia Panecchi, ha explicat que un cop analitzada la informació, el Departament la va enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està duent a terme. Segons Panecchi, sembla que hi podria haver indicis per iniciar aquest expedient sancionador respecte al compliment del contracte.
2: El que el departament està analitzant en aquests moments, i sembla que podria haver indicis per iniciar un expedient sancionador, però estrictament en la relació contractual administrativa respecte al compliment del propi contracte, i aquí sí que sembla que pot haver indicis d'incompliment i per tant procediríem els propers dies a iniciar un expedient sancionador, que no els puc acotar ni la quantitat, no està instruït, per tant anirem informant, però sí que hi ha alguns indicis d'incompliment del propi contracte.
1: Els bombers han ordenat en el que portem d'estiu 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals amb almenys 140.000 veïns afectats en total. El cos de la Generalitat explica que des de les diferents vies d'autoprotecció davant d'un incendi, el confinament és la més eficient i ràpida i menys arriscada que l'evacuació. I en plena campanya de bany, les xifres d'ofegament segueixen a l'alça i en molts casos no hi ha una relació directa amb condicions marítimes adverses. Segons el vicepresident de la Patronal d'Empreses de Salvament i director de Proactiva, Oriol Canals, sovint hi ha serveis, rescats i ofegaments que es donen per un excés de confiança de la ciutadania, ja sigui en la seva pròpia condició física, per la falsa sensació de seguretat d'elements de suport que s'instal·len a les platges o per ignorar les condicions del mar en aquell moment. En plana cultural, Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Share Festival, que va arrencar amb força el passat vespre i s'ha allargat fins passada la mitjanit. Més enllà del cantant porto-riqueny, també han actuat aquesta nit Juan Magán o artistes com De La Rosa, De La Osa o Lola Índigo. En plana esportiva, l'Espanyol juga a 2:15 d'aquest matí el seu tercer partit de pretemporada. Serà davant el Sabadell a la ciutat esportiva Dani Jarque. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Vilafant, estàs amb nosaltres, doncs puja el volum, que això continua.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és de les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: La música la posa Juan Magán, El verano sabe mejor. Això sí, estàs de vacances, perquè si estàs currant...

0: 107.3 FM.
1: Reggaeton, rock and roll, rumbes, cúmbies, el que vulguis. Tenim tota la música a la teva disposició.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat

0: loco en la calle.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta, on hi tens de

0: omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: Ràdio Vilafant.
2: Aquí a Ràdio Vilafant, més novetats i més bona música com aquest tema de 31 Fam, La Família.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. El govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar ofegaments. Des del 15 de juny i fins avui, 25 de juliol, han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 3 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% a les platges i d'un 80% a les piscines. Coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció dels Ofegaments, l'executiu ha recordat algunes recomanacions, com nedar en companyia d'altres persones i, sempre que sigui possible, escollir zones de bany amb servei de vigilància i salvament. L'incendi forestal en una zona inaccessible de la Serra de Roques, Codolles, a Farrera, al Pallars Sobirà, està estabilitzat des d'un quart de 12 de la passada nit. Les tasques del cos d'emergències es van veure dificultades al llarg de la jornada d'ahir pel fet que les flames cremaven en un punt d'alta muntanya al qual era complex arribar per carretera. Hi van arribar a treballar 34 dotacions, de les quals 12 mitjans aeris, que es van anar retirant amb l'arribada de l'ocàs. L'incendi ha afectat una superfície aproximada d'unes 30 hectàrees de terreny forestal, segons dades provisionals dels agents rurals, que treballen amb la hipòtesi d'un llamp com a possible causa del foc. La previsió és que avui els bombers hi destinin 6 camions i diverses unitats terrestres més. A tot això, els bombers han ordenat, en el que portem d'estiu, 40 confinaments de població en una trentena d'incendis forestals amb almenys 140.000 veïns afectats en total. El cos de la Generalitat explica que de les diferents vies d'autoprotecció davant d'un incendi, el confinament és la més eficient i ràpida i menys arriscada que l'evacuació. Parlem també de mobilitat. La circulació de la línia R3 de Rodalies ha quedat suspesa per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari, segons ha informat Renfe. Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada de Bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà a la Tor de Querol. Abans de la incidència, la línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. En plana cultural, Mike Towers ha estat un dels principals reclams de la primera jornada del Cher Festival a Barcelona, que va arrencar amb força el vespre i s'ha allargat fins passada la mitjanit. A part de l'artista porto-riqueny, aquesta nit també han actuat noms com Juan Magán, De La Rose, De La Osa o Lola Índigo. I en plana esportiva, l'Espanyol juga a 10:45 d'aquest matí, d'aquí uns 30 minuts, el seu tercer partit de pretemporada serà davant el Sabadell a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque. A tot això, Antonio Roca ha marxat cedit al Mallorca, mentre que el Barça va debutar amb victòria el passat vespre en la pretemporada, superant l'Europa. Ho va fer per 4-1 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: A vegades li agrada que li diguin reina. És una de les peces del seu àlbum Dolenties. La nova

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel FAST.

0: Then we should clean that up. I don't
1: no.
0: know.
1: No? No, let's get messy.
0: Messy?
1: Like, really messy.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: 107.3 FM.
1: No paris, nosaltres tampoc ho fem. Més música a Ràdio Vilafranca.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat.

0: Cosa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
3: Estàs a Ràdio Vilafant. El teu moment, el teu ritme, la teva música.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Li posem ritme a la teva vida.
3: La teva vida.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
4: Sempre amb totes les novetats que van arribant a l'FM, Pablo López també és una d'elles. Aquesta és Esdrújula, la seva nova cançó.

0: producte de 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Ho hem celebrat cada dia i cada...
4: Poden haver-hi moltes abraçades de diferents tipus. Aquesta, però, és una abraçada de gol dels Strombers.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 persones ferides, 2 de greus i una tercera en estat menys greu aquest dissabte al matí a la C31 al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:15 a conseqüència de l'impacte. Un dels vehicles ha quedat sobre l'ampara de seguretat de la carretera. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat diverses dotacions del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos, que han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. De fet, tenim diversos accidents arreu de la via de les carreteres catalanes, causant diverses retencions importants. També està tallada, per exemple, la C65 a Llagostera en sentit Palamós per un accident amb desviament per la C35. Per això hi ha retencions tant a la C65 com a la mateixa C35 en sentit a la costa. Està també tallada la carretera BB-4511 a Santpedor per un altre accident. I hi ha també un carril tallat a la C58 a Torre Baró en sentit Barcelona a causa també d'un xoc. Aturades des de Montcada, per tant, a la C58 i a la C33 en sentit al nus de la Trini. I hi ha fins a 11 quilòmetres de retencions a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal en sentit Tarragona. També congestió entre Montmeló i Mollet en sentit Girona a la mateixa autopista AP7. D'altra banda, una persona ha mort ofegada al canal marítim d'Amposta. Es tractaria d'un jove que estaria a la zona aquest divendres banyant-se amb una altra persona que sí que va poder sortir de l'aigua. En ser alertats, serveis policials van començar la recerca i van activar els bombers. Finalment s'ha trobat el cadàver cap a 4:45 de la matinada a l'altura de Balada. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una 50ena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Exigeixen que es dimensionin correctament les plantilles, jornades laborals adaptades a les condicions climàtiques i reconèixer el socorrista com un treballador polivalent sanitari. Convocats per la CGT asseguren sentir-se desemparats i demanen un canvi de model que freni la privatització del salvament i el socorrisme. A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar aquests ofegaments. Des de, com dèiem, el 15 de juny i fins a avui, 25 de juliol, han mort 14 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 3 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament, el que representa un increment del 31% en el cas de les platges i d'un 80% en el cas de les piscines. Per això el govern crida a la precaució. Això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

ja segueixes tota la nostra programació. Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes per tu.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: Uau, quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
1: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
5: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí, a Ràdio Vilafant, no hi ha silencis, només música bonica.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: 107.3 FM.
1: Vinga, que aquesta és per aquelles de fi de festa. Pitbull, Lil Jon, Satalana.

0: 107.3 FM.
1: Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant, 107.3 a la FM.

0: 107.3 FM.
1: Allà on va causar furor la seva música, la seva presència i la nova cançó de Becky G, Patrona.

0: la bacheteta catalana. Figa flava, cielo cartiti. Day, day, day, sempre amb mala companyia. Presenta arriba la invitació per la consulta. Figa flava.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Yo sé que te va a joder
3: recordarme las canciones tristes. La teva companyia diària.

0: de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Que no s'aturi la bona música des de Ràdio Vilafant FM. Són els YouTube. Street of Dreams, des del carrer dels somnis.

0: mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals. We'll be right back.

0: fan. 107.3 FM.
1: Aquí tens, a Ràdio Vilafant, els èxits que estan sonant a tot arreu.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Sabem el tipus de música que t'agrada i per això des de Ràdio Vilafant t'oferim qualsevol estil musical. No ens perdis.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

Incombustibles, que a la seva edat continuen siguent un dels grups més importants del món, i quina traça que tenen al fer cançons. In the Stars és el més nou de Rolling Stones.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Una persona ha mort ofegada al canal marítim d'Amposta. Es tractaria d'un jove que estaria a la zona aquest divendres banyant-se amb una altra persona que sí que va poder sortir de l'aigua. En ser alertats, serveis policials van començar la recerca i van activar els bombers. Finalment s'ha trobat el cadàver cap a 4:45 de la matinada a l'altura de Balada. Amb aquesta víctima són 25 les persones mortes ofegades des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Precisament avui és el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments i una cinquantena de socorristes s'han concentrat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar a les administracions més recursos per poder oferir un servei digne i segur als usuaris. Ignasi García, secretari general de la secció de socorristes de la CGT.
2: Ara mateix les dimensions de la plantilla no són les adequades. Treballem amb uns puestos de treball que no ens protegeixen del sol, que gairebé no tenen ni aire condicionat. Si bé nosaltres a Barcelona hem aconseguit tenir unes condicions dignes, no és el que es troba al resta de Catalunya i per això volem fer un eco dels nostres drets i que s'organitzin i lluitin. Ens sentim desemparats, sí. No ens fan cas.
1: A més, també avui el govern ha fet una crida a extremar les mesures de prevenció per evitar ofegaments. Des del 15 de juny, com dèiem, i fins avui han mort 13 persones ofegades a les platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. L'any passat, en el mateix període, n'havien mort 19 en total. Pel que fa als ferits per ofegament, n'hi ha hagut 21 a les platges i 27 a les piscines. L'any passat eren 16 i 15, respectivament. Representa un increment del 31% a les platges, però d'un 80% a les piscines. D'altra banda, un xoc frontal entre dos cotxes ha deixat 3 persones ferides, 2 de greus i una tercera en estat menys greu aquest matí a la C31 al terme municipal de la Tallada d'Empordà, al Baix Empordà. L'accident s'ha produït cap a 6:45. Pel que fa al trànsit, retencions importants també en diverses vies. A l'AP7, a Montmeló, la Roca, en sentit nord, a la mateixa AP7 entre el Papiol i Martorell, en sentit sud, a la C32 a Mataró, en sentit nord, i també per diversos accidents a la C58 a Montcada, en sentit Barcelona, a la C65 i a la C35 a Llagostera, en sentit costa també, per un xoc, i a la 2 a Jorba, en sentit Lleida, en aquest cas per unes obres. També parlant de mobilitat, la circulació de la línia R3 ha quedat suspesa per una incidència que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. Els usuaris poden fer ús de l'R4 entre l'Hospitalet de Llobregat i Fabra i Puig, Montcada bifurcació, mentre que hi ha servei per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol. Abans de la incidència, aquesta línia prestava servei entre la Garriga i Puigcerdà per les obres que s'hi estan fent. D'altra banda, en plana esportiva, el Barça va debutar ahir amb victòria en pretemporada superant a l'Europa amb un resultat de 4-1 a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores al dia, estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons de tota la vida.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Aquesta és una d'aquelles peces, doncs, per anar de festa. Paula Cops, Juan Magán i Funzo. Brindemos.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
3: Aquesta és una altra de les peces.

0: Pele, aquí tens el seu Abusadora Tambores.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te lo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya todo.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Torna Marta Santos des del seu àlbum Abril amb un nou senzill, Regálame la silla, ¿Dónde te esperé?

No deixeu mai que la tristesa s'apoderi de vosaltres. Nil Moliner, Dollar Selmuni, ens proposen Ja no estoy triste. I tant que no, aquí tenim alegria per repartir.

0: fuiste.
1: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: La millor selecció musical del...

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: Així sona aquesta nova peça de Quevedo amb la col·laboració de l'orquestra de moda Nueva Línia, El Golpito.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa número 600 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 25 i 26 de juliol del 2026. Doncs sí, ho han escoltat bé, és el programa número 600. Recordo com si fos avui el meu primer programa de l'Esclat de Tenora. Fou el dia 22 de març del 2015, que era d'una hora de durada, fins al número 362 del dia 1 de gener del 2022. El 363 del dia 8 de gener del 2022 va passar a durar 2 hores, fins a aquest 600. És a dir, el total d'hores és de 836 d'emissió, amb un total de 3.400 sardanes programades. A més, aquestes hores, si li sumem les dels programes fets a Ràdio Vilasacra i a Ràdio L'Escala, sumen en total el dia d'avui de 1.189 hores. Molta gent m'ha felicitat per aquest motiu i que, amb molt de goig, els dono les gràcies per la vostra paciència. També he tingut sorpreses de companys d'altres programes, en els quals també agraeixo molt el seu recolzament. Escoltarem primerament la felicitació de l'amic i company de Ràdio Estel de Barcelona, en Gerard Carrion.
2: I d'altra banda, canviant de tema, des del Tot Sardana volem felicitar ben efusivament en Martí Auger a motiu del seu programa de sardanes Esclat de Tenora de Ràdio Vilafant, d'aquesta ràdio local de la comarca de l'Alt Empordà, perquè ha arribat al programa número 600. Enhorabona, Martí, per aquesta efemèride.
1: Moltes gràcies, Gerard. I anem per la segona, que és també de l'amic i company Joan Vinyals, de Ràdio Premià, amb el programa Fem Rotllana.
3: Hola, molt bon dia a Martí i a tots els oients d'Esclat de Tenora de Ràdio Vilafant. Soc en Joan Vinyals, de Premià de Mar, de Premià Mèdia, que fem el programa Fem Rotllana, de les sardanes aquí a la Ràdio Premià de Mar, que ara es diu Premià Mèdia. Us volem felicitar de tot cor per aquests 600 programes d'Esclat de Tenora, a tu, Martí Auger, per la feina que fas per dirigir aquest programa que ja s'ha fet gran, s'ha fet adult, crec que ja ho era, però s'ha fet una miqueta més, i una salutació a tots els oients de Vilafant i de tot el país, perquè sé que us segueixen des de tot el país, que avui dia tenim això d'internet, aquestes coses d'internet que ens permeten seguir els programes d'altres emissores d'altres llocs. Doncs res, moltes felicitats i endavant amb aquest programa que en feu 600 més i moltes vegades 600. M'agradaria dedicar-vos una sardana que es diu Records de Vilafant, de Carles Comas, i que és dedicada a tu, Martí, i a tots els oients d'aquest programa Esclat de Tenora. Moltes gràcies i felicitats.
1: Doncs per tots vostès, de part d'en Jaume Vinyals, Records de Vilafant, d'en Carles Comas. Està interpretada per la principal de la Bisbal.

D'en Carles Comas i Donat acaben d'escoltar Records de Vilafant, ens l'ha interpretat la principal del Bisbal. I ens l'ha demanada l'amic Joan Vinyals de Ràdio Premià per dedicar-la a tots els oients d'aquest programa que avui és el 600. Moltes gràcies, Joan. Malauradament, no tot són alegries. Aquesta setmana hem d'acomiadar a la Núria Trias, que el dilluns dia 20 es va deixar a l'edat de 84 anys. La Nuri formà part de l'elenc de grans actrius i actors figuerencs del teatre amateur de la segona meitat del segle XX. Escrivia articles en el Setmanari Empordà, feia poesia, i on jo més l'havia tractat era en el tema de les sardanes, que junt amb l'Emília Pla foren molts anys el motor del foment de la sardana Pep Ventura de Figueres. El nostre més sentit condol a la seva filla Marta, nets, marit i família tota. Escoltarem a la seva memòria la sardana del compositor Alfons Mias i Martí, interpretada per la cobla Bisbal Jove, l'Emi i la Nuri.

De l'Alfons Mias i Martí, la Bisbal Jove ens acaba d'interpretar l'Emi i la Nuri, i que l'hem dedicat precisament a la memòria de la Núria Trias, que el passat dilluns dia 20 ens va deixar. Reposa en pau, bona amiga. De l'Antoni Albors i Assins escoltarem interpretada per la cobla principal de la Bisbal Sardanistes de Sants, i és a Sants de Barcelona que se'n va, per a felicitar primerament a la Maria Carme Barba i en Jaume Zapater, que aquest dissabte dia 25 celebren el seu 58è aniversari de noces. També per a felicitar a la filla Lourdes, que ella fou el diumenge dia 9 que va celebrar el seu aniversari, i el dimecres dia 22 fou el net Eudal que va celebrar el seu 16è aniversari. Per molts anys de tota la família. Quina setmana.

Festes de Sants és de l'Antoni, Albors i Assins. De Pere Mercader i Andreu és la propera. Cala Margarida. L'interpreta la cobla Bisbal Jove. Aquesta se'n va cap a Fortià per a felicitar a la Margarita Vilarrasa i a la Margarita Reixac de part de totes les famílies per la seva onomàstica del passat dilluns dia 20. Moltes felicitats.

Cala Margarida és de Pere Mercader i Andreu. L'ha interpretat la Bisbal Jove. Del compositor Salvador Simón i Donatiu escoltarem Aquima. Està interpretada per la Cobla Sant Jordi. I és a Castelló d'Empúries que se'n va per a felicitar a l'Aquima Salleres, que el dimarts dia 21 va celebrar el seu 96è aniversari. Per molts anys, Quima, de part de tota la família.

de Salvador Simón, la Cobla Sant Jordi, ens ha interpretat Akima. La Cobla Bisbal Jove tot seguit ens ofereix la sardana del mestre de Caldes, Sant Francesc Mas i Ros, el Ros de Palau. De Viladesens, en Robert Sunyer, fills Eva, Jordi, Patrícia i Laura, i gendres Arnal, Llorenç i Joan, i nets Ivan, Amèlia i Naia, la dediquen a la seva esposa, mare, sogra i àvia, la Pilar Planes de Viladesens, que és la filla del Ros de Palau, per a felicitar-la per al seu aniversari celebrat el dimarts dia 21. Per als anys, Pilar.

0: interpretada per la Bisbal Jove, acaben d'escoltar El Ros de Palau. És d'en Francesc Mas i Ros.
1: Esteu escoltant L'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: El dimarts dia 21 també va celebrar el seu aniversari l'Aurora Prunella de Llers. Per molts anys, Aurora, de part del teu Jordi, família tota, la Sara, en Josep i un servidor. Per a tu, la sardana del compositor Enric Aguilar i Mates, interpretada per la Copla Sant Jordi. El seu títol, Festa d'Estiu.

d'Enric Aguilar i Mates, la Cobla Sant Jordi ens ha interpretat Festa d'Estiu. De Vilafant, en Joan Vilou i tota la família feliciten la seva esposa, la Magda Malé, per el seu aniversari celebrat el dimecres 22. Per molts anys, Magda. La sardana no podia ser altra que la que va escriure en Joan, amb el teu nom, Magda. L'interpreta la Cobla, la Principal d'Olot. Thank you.

De Joan Vilaboy i Guàrdia, la cobla principal de l'Ot, ens acaba d'interpretar Magda. De Jaume Cristau i Brunet, escoltarem l'Aplec de Ribes, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. I és a Ribes de Fraser que se'n va per a felicitar a la Carme Gili i en Cosme Damià Moreno per a felicitar-los per haver celebrat el seu 47è aniversari de noces el dimecres passat dia 22, per molts anys parella. Espero que estigueu més fresquets aquí a dalt que no pas aquí baix a la plana.

L'Aplec de Ribes, de Jaume Cristau, ens l'ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona. També, el dimecres dia 22, l'Àngela Parra de Figueres va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Àngela. I escollir la sardana del compositor resident de Banyoles, l'Esteve Palet i Ribes, que ens interpreta la Cobla de la Principal de la Bisbal. El seu títol, el teu nom, Àngela.

De l'Esteve Paletti Ribas, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Àngela. En Xavi Roig de Figueres felicita a la seva cosina, la Rosa Roig, per el seu aniversari celebrat el dijous dia 23. Per molts anys, Rosa, ha escollit la sardana del compositor Josep Saderra i Puigferrer. Rosa Vella l'interpreta la cobla Juvenívola de Sabadell.

Acaben d'escoltar Rosa Vella, de Josep Sederra i Puigferrer, interpretada per la Juvenívola de Sabadell. De l'Eduard Font i Coll escoltarem Del cor al tenor. És obligada de tenora. L'interpreta la Cobla Montgrins, el solista en Jordi Carreras. En Miquel Oliva de Figueres la dedica a la seva estimada Carme Vicenç per a felicitar-la per al seu aniversari, que també ha celebrat aquest dijous dia 23. Per molts anys, Carme, també de la part de la cosina de Castelló i nostra.

0: Jordi Carreras, a la tenora amb la Cobla Montgrins, ens acaben d'interpretar Del cor al tenor. És de l'Eduard Font i Coll.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 25 de juliol, a Sant Pol de la Bisbal, a l'església de Sant Pol, a les 10 del matí, ofici i sardanes amb la principal de Banyoles. A Sant Feliu de Boada, és la festa major, a les 12 al migdia hi ha ofici i sardanes amb la cobla de la principal de Banyoles. A Caralps, a l'església de Sant Jaume, a 4:45 de la 1 del migdia hi ha sardanes, i a les 6 de la tarda a la plaça de la Vila hi ha ballada tot amb la cobla de la principal d'Olot. A Sant Jaume de Llierca, a la 1 del migdia, cercavila de l'església en el sindicat i tot seguit sardana, amb els rossinyolets i vermut popular. A les 6 de la tarda, a la plaça major, sardanes. A les 7, a la mateixa plaça, concert de festa major, i a 2:15 del vespre, ball de festa major, tot amb la cobla Meravella. A la Canya, en el parc de la Canya, 22è aplec de la Garrotxa, a les 5 de la tarda, cobla Bisbal Jove. A les 7 de la tarda, cobla juvenil de Sabadell, i a les 9 del vespre, la cobla la principal d'Olot. A Ribes de Freser, plaça Mercat, a les 6 de la tarda hi ha ballada amb la cobla Ciutat de Terrassa. Fornells de la Selva, plaça Països Catalans, a les 6 de la tarda ballada amb la cobla Foment del Montgrí. Al Bons, a la plaça del Poble, a 7:45 del vespre hi ha ballada amb la principal de Banyoles. A Platja d'Aro, platja de Sant Pol, a 7:45 del vespre hi ha la cobla Servianenca. A Usall, és la festa major, a l'església de Sant Cristòfol d'Usall, a les 8 hi ha sardanes amb la cobla la principal de Porqueres. A Roses, plaça de les Botxes, a les 10 de la nit hi ha la cobla Genisenca. I a Olot, en el Firal, a les 10 de la nit hi ha ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. Diumenge, dia 26 de juliol, a Joanetes, festa major, a les 11 del matí, concert i ofici per a la principal de Banyoles. A Pontós, és la festa d'estiu, a les 11 hi ha missa i sardanes amb la Baix Empordà en l'ermita de Santa Anna. A Mont-ras, festa major a la plaça de l'Església, a 12:15 del matí, mitja ballada de sardanes amb la cobla Nova Blanes i vermut de festa major. A Dosquers, festa major, a les 12 hi ha sardanes i vermut amb la principal de Porqueres. A Portbou, a la Rambla Catalunya, a les 12 del migdia, sardanes amb els rossinyolets. A Espolla, a les 12 del migdia, en el pati del celler, sardanes i vermut de Sant Jaume, i a 6:45 de la tarda, a la pista poliesportiva, ballada de sardanes, tot amb la cobla servianenca. A l'Estartit, festa de Santa Anna, a les 12 a la plaça de l'Església, i a les 7 a la mateixa plaça, sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. A Fortià, a la plaça Catalunya, a les 12 hi ha sardanes i vermutada amb la cobla Vila de la Jonquera. A Rubí, carrer Sant Jaume, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla Contemporània. Sant Joan de les Abadeses, passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda i a la cobla Ciutat de Girona. Faran l'homenatge en l'Assumpte Roure. Avinyonet de Puigventós, plaça Pous i Pagès, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla la principal de Banyoles. A Vilaür, és la festa major, a la plaça Major, a 6:45 de la tarda, ballada amb la cobla Baix Empordà. A Camp de Bànol, plaça de la Dansa, a les 7 de la tarda i a la cobla Berga Jove. A Vilajuïga, és la festa major, a les 7 hi ha sardanes amb la cobla Arbocianca. A Caldes de Malavella i Llagostera, és la festa de Santa Sacolina. A 7:45 del vespre, sardanes amb la Genisenca. A la mitja part, ball de l'Areu Riera i Brenar. A Blanes, en el passeig de Mart, a 7:45 del vespre, hi ha la cobla La Flama de Farners. A Breda, en l'ermita de Santa Anna, a 7:45 del vespre, ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. A Maçanet de la Selva, plaça de l'Església, a les 8 del vespre hi ha doble ballada amb les cobles principal de Banyoles i principal d'Olot. A Palamós, en el passeig de Mart, a les 8 del vespre, cobla principal de Cassà. I a Calonge, a la plaça de Catalunya, a les 10 de la nit, cobla Flama de Farners. Déu-n'hi-do, quin diumenge! Dilluns, dia 27 de juliol, Arbúcies, en el Prat Rodó, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla Arbocianca. A Perpinyà, a la plaça de la Llotja, a les 9 del vespre, cobla principal del Rosselló. I a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a les 10 de la nit hi ha ballada amb la Flama de Farners. Dimarts 28 de juliol, a Llafranc, en el Pont de la Riera, a les 7 de la tarda, ballada amb la cobla la principal de Banyoles. A Girona, a 7:45 del vespre, en el Parc de la Guingueta, a Fontejau, cobla Ciutat de Girona. En acabar hi haurà botifarrada popular. A Tarrulla de Montgrí, plaça de la Vila, 7:45 del vespre, cobla Baix Empordà. I a Puigcerdà, a la plaça de Santa Maria, a les 10 de la nit, cobla Canigó. Dimecres, dia 29 de juliol, a Palamós, en el passeig de Mart, a 9:45 de la nit, cobla Baix Empordà. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, cobla Rossinyolets. I a l'Escala, a la Riba, a les 10 de la nit, cobla principal de Banyoles. Dijous, 30 de juliol, a Banyoles, plaça Major, a les 9 del vespre, hi ha la cobla banda del Col·legi de Santa Maria de Blanes, 7 sardanes de 7 tirades. A Banyols de la Marenda, plaça Pol Reig, davant de Mart, a 9:45 de la nit, cobla els Casanovas. A Sant Pere Pescador, plaça Major, a les 10 de la nit, cobla principal de Banyoles. A Llançà, a les 10 de la nit, en el passeig marítim, cobla principal d'Olot. I a Calonge Sant Antoni, a la plaça Major, a les 10 de la nit, hi ha la cobla Foment del Montgrí. Divendres 31 de juliol, a Olot, en el Firal a les 7 de la tarda, doble ballada amb la juvenil de Sabadell i Sol de Banyuls. Són de 10 tirades. Figueres, ballada d'estiu a la Rambla a les 10 de la nit amb la cobla La Flama de Farners. A Sils, en el passeig Cosme i Damià, a les 10 de la nit, cobla principal de Cassà. Dissabte 1 d'agost, a Olot, en el Firal, a les 9 del vespre, hi ha ballada amb la cobla La Principal de Porqueres. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, cobla Rossinyolets. I a Lloret, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit, hi ha ballada amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I per el diumenge 2 d'agost, a Ribes de Freser, tindrà lloc el seu 40è aplec en la plaça del Mercat. Matí, 2:15 i tarda a les 4. Cobles, Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada. A Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda hi ha la cobla principal d'Olot. A Cantallops, a la plaça Major, a 2:15 del migdia, 4 sardanes. I a 6:45 de la tarda, en la societat, ballada completa tot amb la cobla La Servinenca. A Blanes, cicle d'estiu, a la plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, cobla Xaloc. I a Sant Feliu de Guíxols, davant de la Cambra de Comerç, a 8:00 del vespre, hi ha ballada amb els Rossinyolets. I fins aquí l'agenda.
2: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb el programa. La Cobla Ciutat de Girona és qui ens oferirà la sardana del compositor Miquel Tudel de Benavent. El seu títol, Anna Maria. En Pere Mallofré de Barcelona la dedica a la seva esposa, l'Anna Maria Gomis, per a felicitar-la per al seu aniversari celebrat aquest divendres 24 i la seva onomàstica d'aquest diumenge 26. Moltes felicitats, Anna Maria.

Acaben d'escoltar interpretada per la Cobla Ciutat de Girona Anna Maria, és de Miquel Tudela i Benavent. D'aquí Vilafant, la Pepita Armengol i en Joan Geli i tota la família feliciten a la seva neta, la Sara Simoni Geli, que aquest divendres dia 24 ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Sara. Però a tu la sardana que porta el teu nom, Sara, és del compositor Tomàs Gili Membrado. L'interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar Sara, és de Tomàs Gil i Membrado. Aquest divendres dia 24, a Llançà, hi tenim la Clara Gadé, que també ha celebrat el seu aniversari. Per molts anys, Clara. Per a tu, la sardana d'en Joan Puig, un tribut a Toni Gadé, està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona.

de Joan Puig i Fornis, la ciutat de Girona, ens acaba d'interpretar un tribut a Toni Gadea. De l'Antoni Mas i Bou escoltarem Nosaltres, interpretada per la Cobla Meravella. Aquesta se'n va cap a Parlada per a felicitar a la família Pagès, primerament a l'Honora Cristina, que aquest divendres dia 24 fou la seva onomàstica. També per a felicitar en Jaume Pagès, que aquest dissabte dia 25 és el seu sant, i aquest diumenge 26 és l'aniversari de la Anita Oliveres. Moltes felicitats a tots.

de l'Antoni Mas i Bou han escoltat Nosaltres, l'ha interpretat la cobla Maravella. Del castelloní Lluís Buscarons i Pastells escoltarem Festa Petita de Sant Jaume, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. Amb ella volem felicitar a tots els Jaumes, Santis, etc., que aquest dissabte dia 25 celebren la seva onomàstica, però molt especialment de Figueres en Jaume Costa Feixes, en Jaume Cristau, en Santi Cortada i en Jaume Garcia. De Palau Saverdera en Jaume Pagès i en Jaume Espel, que el felicita la Rosa Noguera i tota la seva família. De Sant Just d'Esvern, en Jaume Casamort. De Vilafant, en Jaume Colomer i en Jaume Comas. De Pont de Molins, en Jaume Vilà. Els del curs de les sardanes de Vilabertran, felicitem en Jaume Roquer, en Jaume Rodà i en Jaume Torrent. De Mataró, en Jaume Call. De Sant Feliu de Guíxols, en Jaume Oliver. De l'Escala, en Jaume Condal. De Sant Joan de Vilatorrada, en Jaume Simón. De Vilamacolum, en Jaume Pagès. De Navàs, en Jaume Vilà Puigbó. De Girona, en Jaume Castanys. I de Sabadell, en Jaume Nonell.

La festa petita de Sant Jaume és de Lluís Buscarons i Pastells. Ens l'ha interpretat la Cobla Ciutat de Girona. De Rafael Figueres i Oladell escoltarem La festa de Cadaqués, interpretada per la Cobla Cadaqués. Amb la Maria Mercè Panyalbé de Roses i tota la colla d'amics, felicitem en el seu espòs, en Josep Gavarrós, que aquest dissabte dia 25 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Josep. També de part de tots els del curs de les sardanes de Vilabertran.

La festa de Cadaqués, de Rafael Figueres i Aladell, l'ha interpretat la Cobla Cadaqués. Aquest dissabte, dia 25, la Rosa Sàgols i en Josep Jiménez de Vilabertran celebren el seu 46è aniversari de noces, per molts anys parella. Per a vosaltres, la sardana que li va escriure la Rosa en Jaume Cristau, amb el títol de Rosa Sàgols, l'interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal.

interpretada per la principal de la Bisbal, acaben d'escoltar Rosa Sàgols, des de Jaume Cristau i Brunet. De Miquel Tudela i Benavent, interpretada per la Bisbal Jove, escoltarem La Diada de Santa Anna. De Figueres, la Maria Lluïsa Claperols i tota la família la dediquen a la seva nora, Anna Torrent, per la seva onomàstica d'aquest diumenge, dia 26. També va dedicada a l'Anna Maria Rodríguez Ruiz de Vilafant, que, a més del sant, és també el seu aniversari. En Ramon Comas de Santa Pau i tota la família la dediquen a la seva esposa, l'Anna Llagostera. I amb la Madeu Escoda la dediquem a la seva esposa, l'Anna Parelló, que també la felicita la Montse Grau de Masquefa. I la Carme Vicenç de Figueres felicita a la seva cosina de Castelló, l'Anna Maria Vicenç.

La Diada de Santa Anna, de Miquel Tudela, va interpretar la cobla Bisbal Jove. Aquest diumenge, dia 26, a Mataró celebren les seves festes, les Santes de Mataró, i dona la casualitat que aquest dilluns, dia 27, farà 5 anys que l'amic Salvador Comas ens va deixar. I la seva esposa, la Maria Teresa de la Fuente, diu que li faria molta il·lusió poder recordar-lo escoltant la seva sardana, les Santes de Mataró. Escoltem-la interpretada per la cobla Costa Daurada.

La Cobla Costa Daurada ens acaba d'interpretar Les Santes de Mataró. És d'en Salvador Comas i Mas. Sempre en el record, Salvador. Aquest divendres passat, dia 17, en el concert de Ripoll, fou estrenada una sardana per la Cobla Sol de Banyuls, l'autor en Lluc Vicentini, en la portada hi posa. Títol, amb seny. Lluïment de dos tenores. A Jordi Parrot, la bondat personificada que té un seny, una serenor i un bon humor tan admirable com el seu talent musical. Lluc Vicentini.

de Lluc Vicentini i Finet, la Cop Bossol de Banyuls ens acaba d'interpretar amb seny, sardana estrenada aquest passat divendres dia 17 a Ripoll i dedicada a en Jordi Parrot. Interpretada també per en Jordi Parrot sense saber que li havien dedicat. Sorpresa total. I seguim a Ripoll en l'aplec del diumenge. Fou estrenada una sardana de Carles Santiago i Roig. El seu títol, Sempre amb tu, sardana que li ha dedicat en Pere Portell de Montesquiu en la seva esposa, la Carme Pérez. Està interpretada per la Cobla Jovenívola de Sabadell.

Sempre amb tu, interpretada a Ripoll aquest passat diumenge, dia 19, per la Cobla Juvenil de Sabadell. És d'en Carles, Santiago i Roig. Ens acomiadarem amb una sardana d'en Ramon Serrat i Fajula que porta per títol El carrer de les Parres. La interpreta la principal de la Bisbal. Fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida. Quina calor que fa! Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'Embalat.
2: Cordials salutacions i més i més a trobar novament a través de la vostra sintonia preferida. Com no, us venim al vostre encontre per posar-vos la música i a posar-vos a to per aquest dia d'estiu que fa tanta calor. I com no, una bona música i un refresc ben fresquet o un cafetó d'on es posa el cos la mar de bé. Nosaltres el cafetó i el refresc no us el podeu enviar perquè no es pot convertir això en ones elèctriques, però el que sí que podem fer és posar-vos la música i que vosaltres la disfruteu, amics, amigues, tots i a totes, intentant posar un granet de felicitat a les vostres vides, si ens és possible. Nosaltres ho intentem, a veure si ho aconseguim. La música, la nostra protagonista amb tu, comença per tu a l'Embalat d'estiu.
1: embalatradio@gmail.com. Hola amics, novament entre vosaltres per presentar-vos un nou programa del nostre Embalat, Embalat d'estiu, amb la millor música de les nostres orquestres. Avui us presentem una peça musical formada per molts fragments d'altres peces musicals, cançons, balls, etc., que es toquen tots seguits. Sabeu el que us parlem? Això és una definició del diccionari de la llengua catalana. Doncs us parlem que avui us presentarem un programa de popurris, grans popurris de grans orquestres, ja que totes elles en tenen molts i de molt bons. I anem a gaudir ara d'un, és l'Orquestra Cinema, i l'han titulat així, El negro no puede, a disfrutar-lo, amics.

recull de grans popurris musicals és el que t'estem oferint aquí a la teua sintonia preferida en aquest programa d'avui. Esperem que disfrutis en tots ells, com aquest tema que t'oferim a continuació, que titula l'Orquestra Palladium Enséñame a cantar.

ja ho saps, aquest estiu disfruta a la platja, en la música que t'oferim aquí a través de la teua sintonia preferida, com sempre, com cada setmana. Acabem d'escoltar aquesta Ensenya-me a cantar en aquesta bonica selecció. I anem en una orquestra d'aquí, de vora de casa nostra. Concretament, us estem parlant en l'Orquestra Costa Brava, en la seva selecció, que la titulen així, Eva Maria, però és una selecció enregistrada en directe. Disfruteu-la, amics.

0: Senyors, senyores, acabeu d'escoltar i gaudir de l'orquestra Costa Brava en una secció musical feta en directe i en viu.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
0: I bé, ara és l'orquestra Palladium que ens porta aquestes bones mexicanes. Si la muerte nos dieras tú, és com han titulat aquest grup de cançons d'aquest popurrí.

0: Fabulosa aquesta interpretació que ens acaba de fer l'Orquestra Palladium. Aquesta peça musical formada per molts fragments d'altres peces musicals, això ho defineix el Diccionari de la Llengua Catalana. I continuem endavant.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça: embaladradio@gmail.com.

Refresca. Una selecció musical de Joaquim Pijuan en la teua sintonia. Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat.

Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ben a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida. Balla o escolta, però disfruta la música de l'embalat d'estiu.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Doncs continuem en el nostre embalat d'estiu.
2: No podem donar el sabor amb tota la seva intensitat que tenen els balls a l'embalat. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
3: Tot és sempre a ti.
2: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
3: Pero somos marionetas bailando sin fin en la cuerda de...
2: Recorda, embalatradio@gmail.com.
1: I continuem en una orquestra de casa nostra, concretament de la Selva. Ella és la Selvatana, com us podeu imaginar. Aquesta orquestra, que també celebrant el seu 100 aniversari, doncs va editar aquest disco. D'aquest disco hem estret doncs un popurri que fa de música italiana. Ell l'ha titulat així, Pizza Mix, per tots vosaltres.

I continuant, amics, en el nostre cercavila, per dir-ho d'alguna manera, de peces musicals formades per molts fragments d'altres peces musicals, cançons, balls, etc., que es toquen seguits, això és un encadenat, o millor dit, un popurrí, doncs continuant en aquests èxits que us presentem avui a través de les millors orquestres de l'embalat, ara és l'hora, novament, i repetim, l'orquestra de cinema. Viaje con nosotros és el tema que seleccionem d'aquest encadenat. Disfruteu-lo, amics, música de tots els temps en el teu abast, en aquests encadenats. Aquí, a través de la teva sintonia preferida, gaudint de la música de tota una vida.

Ah, que sí, aquí en l'embalat radiofònic de la teva sintonia preferida. Tanques un moment els ulls i et creuràs que estàs en un embalat, però en un embalat de festa major, tot ple de gent, no en la solitud de casa teva. Continuem endavant amb la música i ara és la Gerunda, la formació Gerunda, la que ens porta un encadenat de música catalana. Disfruteu-la, amics!

Fins la propera setmana, a la mateixa hora i al mateix punt del dial. Allà ens esperarem mútuament i junts tornarem a emprendre aquest camí, el camí de la música de les nostres petites i grans formacions musicals. Adéu-siau a tots i a totes, que sigueu molt i molt feliços.

comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Ningúners, avui arribem a l'últim programa de la temporada. Si no hi ha cap canvi, el Ningú no és perfecte tornarà el 16 de setembre. Ens acomiadem analitzant Supergirl, la segona pel·lícula del DCU. Si l'any passat us dèiem adéu amb Superman, aquest any li ha tocat el torn a la seva cosina, tot i que no ho farà amb la mateixa glòria que la pel·lícula d'en Clark. Supergirl ha generat debat i polèmica per molts motius, i avui en parlarem de tot plegat. Ja us avanço que el programa d'aquesta setmana tindrà tants pals com elogis. Veurem què acaba pesant més en la balança de cadascun de nosaltres. També aprofitarem per parlar del còmic de Tom King, que, per a molts, és el millor, o, si més no, un dels millors còmics que s'han publicat mai sobre el personatge. I just abans d'entrar en matèria, podreu escoltar una entrevista amb l'artista i inventor d'obeses Arnau Tordera, amic del programa, en qui parlarem del nou disc de la banda L'Ai al Cor. Tot plegat en un programa festiu de final de temporada, un programa més llarg del que és habitual, com ens agrada fer quan tanquem curs. Abans de començar, us volem explicar algunes coses. Acabem la temporada amb alguns temes que s'han quedat al calaix per falta de temps, però els recuperarem la temporada vinent. També tenim pendent publicar les xerrades que vam enregistrar durant el cicle de ciència-ficció, fantasia i terror de Girona. Aquest mes de juliol les tindreu disponibles a YouTube. I si ens trobeu a faltar, aquest any hem fet un munt de programes. Durant l'estiu és un bon moment per recuperar-ne algun que us hagués quedat pendent o tornar a escoltar els que més us hagin agradat. Els espais que continuaran actius seran el bloc de crítiques de ningunoesperfecte.cat durant el mes de juliol, les nostres xarxes socials durant tot l'estiu i algun vídeo de crítica sense spoilers al nostre canal de YouTube. Potser serà allà on acabarem parlant de la Comic Con. En aquest últim programa de la temporada us acompanyaran la nostra productora, la Marta Sanz, l'Aran Bonmatí i qui us parla, l'Ignasi Arbat, a la direcció i presentació. Us recordem que us podeu subscriure al programa a iVoox, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, YouTube i Patreon, si en sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els enllaços al podcast i també al nostre blog i les crítiques de cinema. També ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. I si voleu contactar amb nosaltres, podeu escriure'ns a ningunoes@outlook.com. L'últim viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà als confins de la galàxia. Comencem!
1: Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back. You know, I'm just worried that you're not going to find your stride here if you keep going off-world all the time, Kara. I'm worried you're not going to find your people.
2: Yeah, well, that's the thing, Clark. I have no people. Home is wherever you are, buddy.
0: I avui parlem de Supergirl, aquesta pel·lícula de superherois basada en el personatge de DC Comics, una pel·lícula que ha dirigit Craig Gillespie, escrita per Anna Nogueira, la segona pel·lícula de l'univers DCU, una pel·lícula que ens explica un viatge de Supergirl, gairebé una road movie per la galàxia, on la violència i la recerca de la venjança seran un dels temes importants. Produïda per James Gunn i Peter Safran, parlem avui d'aquest Supergirl. Ens acompanya l'Aram. Bon matí, què tal, Aram? Com estàs?
3: Molt bé, molt content de tornar-se aquí.
0: I la Marta Sanz. Marta, benvinguda.
4: Gràcies.
0: Doncs ara anem ja per les impressions generals i us pregunto què us ha semblat aquesta pel·lícula, que deixeu-me recordar. És la segona pel·lícula d'acció real de la noia de ser, no? Perquè hi ha una pel·lícula de l'any 1984 protagonitzada per Helen Slater, pel·lícula que no hi ha per on agafar-la, és realment horrorosa, i la vaig dir, a veure, vaig a tornar a veure si recordo alguna cosa, vaig durar mitja hora, allò és gairebé molt complicat de veure aquesta pel·lícula, tot i que té un repartiment interessant. I us pregunto què us ha semblat aquest Supergirl, una pel·lícula que ha rebut una mica de hate, jo diria, ja parlarem de la proporció i tal, una mica com també moltes de les pel·lícules de superherois protagonitzades per dones, no? Però bé, això no és perquè ha punxat com a mínim en taquilla la pel·lícula. Ara us pregunto la vostra opinió i anem desgranant. Què us ha semblat? A veure, Aram, comença tu.
3: Jo no entenc tant de hate, però és que en general no l'entenc quasi mai. Potser és amb l'edat, que també em torno molt més tolerant i que m'agraden les coses més en general i sóc menys exigent, però la veritat és que amb la pel·lícula m'ho vaig passar a la mar de bé i no entenc la majoria de les queixes. És una barreja de western amb tocs de Mad Max i space opera, on el protagonista, si fos un personatge masculí i estiguéssim als 80, hauria pogut ser Kurt Russell perfectament.
4: Ho dius per lo d'alcoholitzat? O?
3: Per aquest rotllo de solitari, d'acabar el rescat d'una noia, d'una donzella, sí, exacte. I acabat de tio dur i al final, o un Clint Eastwood, saps? Però més
4: sí,
3: Kurt Russell.
4: Sí, és una... Ai, no, li toca amb ell, no, Ignasi? Dir les seves impressions generals. No sé si vols dir alguna cosa més, Aram.
3: Més o menys és aquesta.
4: Jo també estic amb tu. A la meitat de la pel·lícula, com que sabia, no he llegit cap missatge d'odi, pensar, innocentment vaig fer la pregunta i per què té tant d'odi aquesta pel·lícula? Està clar que quan és una superheroïna se li exigeix el doble, i això és així, i vaig fer una mica l'exercici de... Hi ha una escena d'acció d'un autobús espacial, m'hi vaig imaginar que en comptes d'una supergirl o una noia, una actriu, fos un tio i funcionaria igual. L'escena funcionava igual. Llavors, per què tant d'odi? La Milko ho fa molt bé, m'agrada molt aquesta supergirl trash grunge passada de voltes, rebentant-ho tot als 23 anys i emborratxant-se perquè no és algú nou, diguéssim, que hem vist a les pel·lícules. Jo no sé què és canon i què no, jo no sé què hi ha de... Sí que he llegit el còmic, que l'Ignasi me'l va passar, el The Woman of Tomorrow, de Tom King. M'ha agradat molt el còmic, hi ha algunes coses que ja vaig veure que sí que agafava i d'altres que no. Jo m'he passat molt bé amb aquesta Supergirl, però és cert que hi ha coses essencials, que ja en parlarem perquè estem sense spoilers, que potser ho hagués fet més com el còmic. Però la guionista, amb el beneplàcit d'en Gunn i d'en Safran i de la vicepresidenta Chantal Nong, doncs han tirat endavant amb aquesta versió que la Nogueira havia escrit.
3: El que no tinc clar és si té ja també el beneplàcit de Tom King, perquè com més se separa del còmic...
4: Ah, i aquí l'Ignasi em pensa que porta alguns apunts.
0: Jo, sí, parlarem d'això, perquè hem de parlar de coses concretes del còmic i parlarem de quina ha estat la figura de Tom King, que jo crec que ha estat posar-li els noms als crèdits i poca cosa més. Però bé, d'això ja en parlarem en la part amb spoilers. A veure, jo he de dir que anàvem amb les expectatives molt baixes.
4: Què
0: és a dir,
4: dius?
0: Sí, perquè ja havien arribat, o sigui, prèviament a l'estrena de la pel·lícula ja havien sortit crítiques molt dolentes. La veritat és que la pel·lícula no donava la sensació a través del tràiler i tal, hi havia coses que a mi em reixinaven una mica, no? Però bé, jo anava amb les expectatives baixes, al final em vaig trobar una pel·li que no és... Ho dic, no és una mala pel·lícula, jo l'aprovo, però vaja, és un 5 pelat, per mi és un aprovat allò rascant. Més que res perquè hi ha coses que sí que m'agraden, la Marta n'ha dit unes quantes, sobretot ella, Emily Alcock, que ara, si voleu, entrem una mica més en el seu paper, però n'hi ha moltes altres que no. Ara, no comparteixo aquestes crítiques de desastre absolut. Jo crec que aquí també hi ha un interès de vendre aquest desastre absolut. De fet, per mi la pel·lícula està molt balancejada, ho torno a repetir, té coses bones, dolentes, em decanto amb l'aprovat. Per què? Pel que deies tu, Aram, és una pel·lícula entretinguda i discreta i em va passar ràpid. I al final, jo el primer que li demano a una pel·lícula és que sigui entretinguda, discreta i que no m'avorreixi. I això ho té la pel·lícula. Ara, com ho fa, com ho construeix, etc. Aquí jo ja tinc molts peròs i hi ha moltes coses que no m'agraden. I les posarem aquí a debat, no? També crec que en aquests 26 anys de cinema de superherois, d'ençà de l'X-Men, de Bryan Singer, crec que s'han aplaudit pel·lícules molt pitjors que aquesta. Aleshores, a quina balança ho posem, no? Perquè, clar, ha recaptat inclús menys que Morbius, que dius...
4: No, és
0: que,
4: clar,
0: no, que aquesta pel·li és molt millor que Morbius. I,
4: no, és que Morbius
0: i
4: no s'aguanta.
0: Que... Clar, és que hi ha algunes que bé, en fi. Jo crec que, amb el que deies tu, Marta, el pel·lícules de superheroïnes se li exigeix més... Segurament és veritat perquè s'amplifiquen els defectes, no? I aquí juguem amb diverses balances. És a dir, podem parlar de per què és una pel·lícula protagonitzada per una dona, doncs, que se li exigeixi més. Per altra banda, doncs, hi ha un grup de gent, Snyder Bros, bueno, digueu-li com vulgueu, que no han superat el fi del projecte anterior i aleshores estan esmolant les eines i estan desitjant que qualsevol projecte de James Gunn s'enfonsi, no? I aleshores aquí s'ajunten diversos factors. I també factors de que perquè no t'agrada la pel·lícula, perquè hi ha coses que jo crec que la pel·lícula no fa bé, no? I ho hem de dir. Aleshores ho ajuntes tot i agafes una coctelera que al final la sensació que dona és aquesta. Però Emily Alcock, que deies tu ara, Marta, per mi és perfecta en el paper. De fet, el personatge és seu, per mi ella és la pel·lícula, és a dir, sense ella la peli, pues, per mi no hagués arribat al 5, ella per mi me la salva, i també el fet que ella hagi rebut odi a través de les xarxes, no per la seva interpretació, perquè és fantàstica, sinó pel seu físic, no? Que dius, bueno, quin problema hi ha amb el seu físic? Doncs si ha rebut, afortunadament, crec que és una minoria de gent, encara que faci molta fressa. Tot i que ella també era bastant conscient, que podria rebre crítiques en quant al seu físic o que es ficarien amb ella i tot plegat. I a mi m'ha agradat aquesta Supergirl que deies cínica, turmentada, almenys en aquesta part, no? Hi ha coses que potser en el guió no ha acabat de fer-ho bé.
3: Clar, perquè està allunyat una mica del cànon de la Supergirl original, que és allò rossa, alta, amb la minifaldilla, etcètera, etcètera.
0: Però tampoc tant, Aram. Perquè...
3: Jo no crec que sigui gaire alta, precisament, la Mili.
0: No, però vull dir, a banda d'això,
3: no té
0: amb l'uniforme...
3: El físic... Amb uniforme, sí, però quin uniforme? Si se'l posa pràcticament 10 minuts del final.
0: Ja.
4: Estem acostumats a això, ja. Si haguessis mirat Smallville, sabries que tenen un delé per posar a la roba interior de Superman al final de tot, del final de tot.
0: Clar, jo crec que aquí, jo entenc perquè dius, quan tu la veges amb l'uniforme ha de ser un moment èpic, heroi, i que ella hagi resolt els seus problemes. Això ho puc entendre, però també pots arribar a una solució intermitja com fa el còmic, que posa la gabardina i a sota i té l'uniforme, no? Aleshores, és com que... I
4: en aquest... el còmic, des d'inici, pràcticament el porta.
0: Aquesta solució que treu el còmic i ho fa molt bé, com moltes altres coses que fa molt bé el còmic, quan l'ha d'adaptar, la peli la caga. I aquesta, per mi, és una. Però és una menor, aquesta, la de l'uniforme. Vull dir que...
4: Però no ho sé, perquè jo, fixa't, que ara no sabia si us ho esmento aquí, és només una dada, perquè això, per suposat, se'ls ha preguntat a l'equip directiu de DC Studios que com és que cara surt ben bé al final amb el vestit de Supergirl. I la vicepresidenta executiva de DC Studios, Chantal Nongbo, diu que va ser ella qui va interferir en aquesta decisió de mantenir la cara amb la seva roba terrícola, diguem-ne així, casual, no? Informal, la major part de la pel·lícula, cosa que acabem de dir no és així al còmic, perquè segons aquesta executiva, veiem a cara fora de servei. Supergirl és fora de servei. No es troba a la Terra. Està fora visitant planetes i s'està emborratxant. S'ha pres un descans. Per tant, s'ha pres un descans a l'uniforme.
0: Senyora, que digui el que vulgui, jo no li compro. Vull dir, així de clar.
4: Tot té la seva explicació.
0: Jo li vull la Supergirl, li vull amb la S al pit.
4: I no hagués quedat bé la Supergirl amb el vestit de la S al pit i emborratxant-se en una taverna planetària?
0: Clar, com ho veiem al còmic, és que al final hi ha coses que no fa falta inventar-se, no?
3: És que a l'igual creien que això contaminaria la imatge del Superman.
4: Yeah.
3: I aleshores no volien aquí que la gent s'endugués...
4: Algo ja d'aquí,
0: No ho sé, perquè ja la vam veure borratxa a l'última escena de Superman, que ella portava l'uniforme, anava amb la gabardina i borratxa tal com la veiem al còmic. A l'hora de fer la pel·lícula...
4: Però amb la gabardina.
0: Han anat enrere respecte a aquesta decisió.
4: És que jo no sé si han volgut això, no? La guionista ha volgut presentar-nos una cara per a aquella audiència que no coneixem la Supergirl. Entenc.
3: Per això va interrompent la narració a base de flashbacks, també, per poder-nos anar posant una mica, explicant-nos la història del personatge. Suposo que aquest és l'objectiu, també. La història
4: passat,
3: tràgica.
4: No? Exacte, aquest passat a la seu planeta natal.
0: A mi el que més m'agrada de la pel·li són els flashbacks, ja us ho dic ara.
3: Estan superbé, jo també ho pensava.
0: És que són meravellosos.
4: O sigui,
3: i a més estan posats en els moments adequats. Hi ha moments que són com un parèntesis en l'acció de la pel·lícula i allà et col·loquen el flashback, trobo que estan tots molt ben posats, sí.
0: A mi m'ha agradat veure aquest Krypton que no vam veure a la pel·li de James Gunn. M'ha agradat veure els kryptonians com jo me'ls imaginava, no amb la paranoia aquella que James Gunn va retratar a Jor-El. Aleshores... Bueno, que ja en parlarem amb la part amb spoilers, no? Però pel que fa al guió que parlaves de Nono Gaire, a mi em sembla molt poc sòlid. És a dir, per mi el punt flac d'aquesta pel·lícula és el guió. un guió que està ple de conveniències, i puc defensar moltes coses, de la pel·lícula, i defensaré, i Emilia Alcock a tope i tal, però el guió...
4: I Crypto a tope i tal,
0: però el guió, per mi, des del meu punt de vista, és indefensable. Més que res perquè és una història moral sobre la venjança que contra, o sigui, que es contradiu a si mateixa, i ja entrarem en detalls quan parlem del final, no? Però crec que tampoc el guió ha sabut recrear aquesta escala de que quan tu llegeixes el còmic de Tom King, dius, el dia que adaptin això en pantalla, serà una gran pel·lícula. I crec que ha sortit una pel·lícula menor en aquest aspecte, no? Aleshores, no crec que aquesta escala èpica que té el còmic l'hagin sabut transportar bé en quant a història a la pel·lícula. No sé si esteu d'acord amb això.
3: A mi em dona la impressió que la pel·lícula ha volgut simplificar, allisar totes les arrugues del còmic, totes les arrugues morals i tots els dilemes del còmic per presentar una història molt més digerible per tots els públics. El que em sorprèn és el final.
0: Ja, a mi també. Perquè crec que al final...
3: Tenint en compte que tota la història es tracta de redempció i aquestes coses, al final em sorprèn.
0: Al final és que no té cap mena de sentit, però bé, ja ho debatrem perquè crec que és un dels temes importants a debatre avui,
4: Sí, és que, de fet, l'Aram té raó i crec que la guionista no se n'amaga. Ella introdueix, a més, una trama, una subtrama, que en el còmic no hi és i que no era necessària, que eren a què es dediquen aquests bandolers, a aquesta tropa de bandolers, no? I diu que és un mecanisme molt habitual, diu, molt avorrit d'explicar per als guionistes. Bueno, senyora, no sé, però era molt més interessant introduir el tema que el còmic ens presenta del genocidi en un planeta, no? La neteja ètnica, que a més està molt ben dibuixat i narrat en el còmic perquè saps de què va. O sigui, tu ja pots extrapolar els blaus i els morats i això a qualsevol altra neteja ètnica que ha passat a la Terra, en el nostre planeta. Però ella creu que era massa complex, que es menjava part del personatge i ha introduït, en canvi, una línia que ha necessitat desenvolupar-se perquè ella creu que, si no, per què els bandolers han de perseguir la Supergirl? Perquè aquí hi ha venjances diverses, o sigui, els bandolers es volen venjar de la Supergirl i la nena, la Ruthie, es vol venjar de l'assassinat del seu, bueno, dels seus pares i el seu germà, i a banda són dues noies orfes, i la Supergirl té encara un pes molt gran de la seva pèrdua familiar, no? Que veiem que té, a més, una infantesa agradable, vull dir que els seus pares l'estimaven molt. I aquí ja també és una mena de, com has dit tu abans, Aram, que era un western, és un western que jo no sé, ho ha dit la Nogueira, jo no sé si en Tom King, Ignasi, tu ho saps, que el seu còmic de Supergirl està inspirat en aquella pel·lícula de Valor de Ley que es va dir aquí.
0: Sí.
3: Mm-hmm.
0: True Grit.
4: A mi m'hi va recordar la pel·lícula. El còmic, bueno, potser no tant.
0: El còmic no tant, no.
4: Veus? Però la pel·lícula sí. I és una coneixença entre dues noies, que no és un fer-se gran, no estaríem parlant d'això, i és a més, han volgut mantenir la innocència d'una nena, que és la Ruthie.
0: Clar, és que per mi, no sé si vosaltres estareu d'acord, a mi el còmic és molt superior a la pel·lícula. És a dir, és que tots els canvis que fa la pel·lícula respecte al còmic són a pitjor. No hi ha cap, no hi ha ni un sol canvi que millori el còmic.
4: De guió,
0: ni un sol. Digueu-me si hi ha algun que...
4: Jo posaria d'igual a igual el que jo puc extrapolar de la conducta de la Supergirl en el còmic a la pel·lícula. Això jo crec que ho han brodat. O sigui, per mi és d'igual a igual, amb algun matís, per suposat, perquè potser en pantalla és un altre llenguatge i has de posar el focus encara més amb, no sé, amb la tralla que es fot la cara amb bevent qualsevol cosa o deixant-se... feta i deixar d'estar, no? Vull dir que al final està allà sola i pateixes, però no n'has de patir perquè és una dona extraordinària, no? I aquesta mena de buscar la dopamina a tope i buscar després el sol groc, que és com, no? La ressaca i el vici, i bé. Amb això estaria igual, però les altres coses, carai, estan molt millor i es justifiquen amb el còmic. No entenc, perquè, no sé si tu ara entens això que la Noguera explica d'introduir aquest mecanisme perquè també ficar-se l'audiència a la butxaca i a més haver de que l'audiència conegui la cara i la Supergirl, bueno, moltes coses trobo.
3: Però és que a més és supermaniqueu, o sigui, tots els tons de grisos que hi havia en el còmic aquí desapareixen, saps? O sigui, els dolents són molt dolents i a més t'ensenyen per què són molt dolents. Hi ha una cosa que em fastidia, que és que sembla que pel sol fet de que la protagonista sigui una dona ha de lluitar contra l'heteropatriarcat. Saps? O sigui, no pot lluitar per la justícia, no, ha de lluitar contra l'heteropatriarcat. Per què? Els bandolers el que han de ser segrestadors de dones. I és, això en el còmic no hi era i no feia falta, saps? Senzillament són dolents i ja està, no cal que tinguin aquest objectiu. Sembla que quan la protagonista heroïna és una dona ha de lluitar contra els homes perquè fan mal a les dones, no perquè fan mal en general. Això ho trobo molt estrany i que a més li resta valor. És com que si no segrestessin a les dones no seria la seva lluita o serien menys dolents, no ho sé, no ho acabo d'entendre.
4: Clar, és el que dius tu, és aquesta cosa que ens vol donar mastegada perquè hi puguem empatitzar d'alguna manera amb aquestes dues protagonistes i encara més amb la Supergirl.
0: Clar, aquí jo crec que James Gunn a més s'ha ficat en un jardí que
4: flipes. Però James Gunn,
0: perquè James Gunn ens ha venut de que no donaria l'aprovació a cap pel·lícula que no tingués un guió impecable. Jo ja començo a qüestionar quin és el criteri de James Gunn. L'altre tema és Anna Nogueira, és una guionista que és actriu amb una escassa experiència en escriure guions, i aquesta escassa experiència es nota en aquesta pel·lícula.
4: Jo, saps què he pensat, Ignasi? Que James Gunn, no sé, potser estic equivocada, perquè clar, la versió que explica Nogueira és que tots van estar a la una, tots tenien van coincidir amb la seva visió. Però jo crec que aquest guió estava ja emparaulat amb la vicepresidenta executiva aquesta, la Chantal Non, que ja estava emparaulat de feia un parell d'anys. Ja li havia encarregat un guió. Jo no sé si és algo d'això.
0: Sí, bueno, hi ha aquesta història de que si és un guió, que bueno, fer una pel·lícula de Supergirl ja és un tema que o sigui, clar, portava anys, però jo no sé si com a segona pel·lícula fundacional d'aquest univers era necessària fer-la.
4: És de Tanes, que pugui tenir poca experiència i hagués fet potser un guió bo. La cosa és, veient que, a més, per més hate que vulguin a vomitar les xarxes, els guions normalment de pel·lícules de superheroïnes, qui els escriu?

0: L'ha escrit ella, té poca experiència, cert, perquè l'he buscada l'experiència que té i té molt poca experiència. Però és que a banda, li han preguntat pels referents i no llegia còmics.
1: És que aquí està el problema.
0: Llavors, és impossible, que, però, em sap molt de greu, però és impossible que puguis fer i puguis posar-te en el cap d'un personatge de còmic que a més porta anys i anys i anys i anys publicant-se, que a més té unes entramats amb un altre gran superheroi que és Superman, i no hagis llegit res. O sigui, no l'ha vista ni a l'Emily Alcock fent de Rhaenys...
2: Rhaenyra
0: a la Casa dels Dracs.
2: Aram.
1: Sí, sí, completament d'acord. A veure, també entenc la decisió de posar-hi una guionista, perquè si no hi haurien crítiques de per què no han agafat una dona per escriure una història de dones, val? O sigui, ho entenc.
0: Però poden fer una parella, a vegades es fan, no? Parelles de guionistes, bueno, segurament té un equip, no sé.
2: Però és que al final és allò que dius, una pel·lícula sobre personatges afroamericans, l'ha d'escriure i dirigir un afroamericà, pot dirigir, un afroamericà pot dirigir una pel·li de terror, pot dirigir qualsevol, o sigui, estem...
0: encasillem, és a dir...
2: Exacte, correcte. És a dir, tothom pot escriure de tot.
0: Jo el que critico, que no me'l malinterpreteu, és que per ser pel·lícula de superheroïna ha de venir associat que la guionista titular sigui una dona.
2: El còmic l'ha escrit Tom King, que fa una feina extraordinària, no només escrivint Supergirl, sinó Wonder Woman en els còmics, està fent un personatge femení superben escrit, amb la millor etapa que potser ha tingut el personatge de Wonder Woman en els còmics.
1: Segona millor
2: bueno,
1: etapa.
2: Ja, a mi m'agrada més aquesta que la de George Pérez, però bé...
1: No, home, no pots dir aquestes coses.
2: A mi sí. És la meva...
0: Hi ha d'altres etapes, eh?
2: És la meva opinió. Però, en canvi, tens una dibuixant, Bilky Zebeli, que va fer una feina extraordinària, un dibuix boníssim.
0: M'encanta, sí.
2: I al final fan un tàndem home-dona fent aquesta història protagonitzada per una dona i no hi ha cap problema.
0: Jo el que dic és que busqueu més aviat l'experiència de la guionista o la guionista abans que pel seu sexe. És a dir...
2: No, bé, ja.
0: No? Vull dir que hi ha d'altres, segurament, no? Ara, vull dir, hi ha guionistes, dones que tinguin experiència, potser hagin llegit còmics de superheroïna, superherois... O còmics, en general, no sé.
1: És que tant per tant, agafa una guionista de còmics.
0: Exacte.
1: Arrisca't amb una Mariko o amb alguna cosa d'aquesta, amb la que està fent Aves de Pressa, o sigui, hi ha gent molt competent.
2: Tens Greta Gerwig, que, escolta, és una directora extraordinària, va fer Barbie, i jo crec que ho has fet genial en aquesta pel·lícula.
0: Sí.
2: Vull dir que, bueno, està fent una de Nàrnia, potser no la coincidia amb aquesta, però és que és igual, vull dir, apa que no tenim directores boníssimes o escriptores boníssimes i contrastades, vull dir que l'elecció de James Gunn ha estat arriscada. I una altra cosa que aquí he pensat en tu, Aram, la peli és molt fosca, li falta color. Una peli de Superman o Supergirl, els colors han d'estar a tope. Mira la James Gunn, i aquí està tot apagadíssim.
1: S'ha de wakanditzar, aquestes pel·lis s'han de wakanditzar una mica. Sobretot les escenes on surt Lobo, amb prou feina se'l distingeix del fons de la pantalla. O sigui, quina manera de sí. Malaguanyar un actor, a més una cara coneguda i que
0: bueno,
1: no
0: aquí la
1: bé,
0: cara, no sé, ara... La cara de Lobo no és el més important. Però,
2: no, però és, visualment la pel·lícula no té res, o sigui, és molt plana. Sí que moltes coses la gent l'ha comprat en Guardians de la Galàxia, però veus que visualment Guardians de la Galàxia no té res a veure amb això.
0: És una fumada, Guardians de la Galàxia,
2: inclús
0: colors,
2: el Superman de James Gunn, vull dir, aquells, o sigui, l'uniforme de Superman amb els colors supervius, com més vius millor. Aquí tot és...
1: La part de Krypton se salva. Sí, la part de Krypton, per mi, és la que és la visualment més imaginativa. La resta és una mica un refrito de Mad Max en versió espai.
2: Totalment.
1: Moltes de les escenes.
0: Sí, perquè hi ha una escena, Mad Max, una escena, hi ha més que t'hi recorden, però hi ha una en concret que és Mad Max total.
2: Sí. De totes maneres,
1: al final...
2: Aquesta pel·lícula, també un dels problemes que tinc... O sigui que de cara a la taquilla està tenint, que ara en parlarem, segurament és perquè, o sigui, l'han presentat en el temps incorrecte, és a dir, l'han estrenat enmig de blockbusters i pel·lícules més grans, o sigui, a més té Toy Story per una banda, els Minions per l'altra i enmig Supergirl, venint d'on tenim, d'un Mandalorian, uns Masters of the Universe, que tampoc són pel·lícules que no han acabat de tirar del tot, no?
0: Però aleshores... no és per nens aquesta pel·lícula.
2: Aquí també hi ha l'error, perquè hi ha molta mainada, aleshores potser quan es troben amb un... És que el públic objectiu és que és com complicat, no? Però és una pel·lícula que no... O sigui, que està enmig dels blockbusters d'estiu, però no encaixa dins el concepte del que és un blockbuster d'estiu, no? I a banda, que això és una cosa que defenso, que no totes les pel·lis de superherois han de ser pel·lis esdeveniments, perquè tothom vol que et presentin 1.000 personatges,

0: imatges, que tingui relació amb 20 pel·lícules, al final estem perdent aquelles pel·lícules unitàries, d'històries més petites. Aquesta ho és, i amb això hi estic a favor. Mm. Ara, estrenar-la enmig de l'estiu en què la gent espera o vol el mega blockbuster et fa donar la impressió de que la pel·lícula és el que, o sigui, d'esperar el que no és, no? I aquesta pel·li te l'estrena a l'octubre, no? La típica pel·li Marvel que t'estrena a l'octubre i tal. Jo crec que hagués funcionat molt, molt millor. No sé, per mi, eh? Crec que està en males dates.
1: Clar, això és difícil de jutjar, però clar, si ha de lluitar contra Toy Story 5...
0: Bueno, ara, no és, ara és fàcil de dir, perquè mira, tenim les xifres. Primer cap de setmana, 38 milions als Estats Units, 30 a la resta del món, un total de 68 milions per una pel·lícula que n'ha costat 170, més el que hagi costat la campanya publicitària, te'n vas que ha de recaptar uns 425, evidentment un porta 68.
1: Però Ignasi, no deu ser gaire, la campanya publicitària, perquè fixa't que en Tom Holland i la Zendaya estan hasta la sopa, estan hasta l'hormiguero, estan per tot arreu promocionant la pel·lícula de Spider-Man. On l'has vist, en ella? On has vist el director? On has vist? No has vist ningú enlloc.
0: El problema és que sí que ho han fet, el que passa que no ho hem percebut, Aram, no ens ha arribat.
2: Sí que ha estat de gira, perquè ha estat de convidat amb un podcast que és Happy Sad Confused, que el segueixo, i venia exhausta, perquè ha estat de gira, voltant per Austràlia, Japó, no sé quants països més. Vull dir que sí que n'ha fet.
1: Doncs la veritat és que sí, aquí no... Jo comparo la promoció de les dues i tinc Spider-Man hasta la sopa.
2: A Mèxic ha estat, en molts llocs ha estat.
1: Que sóc molt fan de la Zendaya, però ja comença a ser allò, mare de Déu.
0: Però veus, tot lo de Spider-Man t'està arribant, per tant vol dir que la campanya està ben feta. Si l'altra, tot i fent-se, no t'ha arribat, és que alguna cosa ha fallat. De totes maneres, bé, jo crec que també la pel·lícula l'hem de mirar de jutjar pel que és i no per el que se suposa o que ens imaginem que havia de ser, o pel que realment els paràmetres que pretén la pel·lícula, no? Al final és una història més petitona, que parla del creixement personal, un personatge que té aquest trauma, no?, que ha d'anar superant, és una història molt més introspectiva, no pretén igualar l'èpica de Superman en aquest sentit, no? És una història més secundària d'un personatge secundari com és Supergirl, no? Aleshores l'hem d'encabir en aquest context per tampoc exigir-li la pel·lícula que sigui, jo què sé, saps? Vull dir que, bueno, de mantenir aquest punt d'equilibri. I la música a mi és una de les coses que tampoc se m'ha fet massa interessant. És una música més banda sonora d'acompanyament, imperceptible, no m'he quedat amb la melodia ni de res, perquè també
1: no té tema, no té tema, no hi ha el tema de la Supergirl.
2: Sí que hi ha el tema, no té... es diu Sweet de Supergirl.
0: Però no se n'ha adonat l'Aram, jo tampoc.
2: Sí que hi és, l'ha composat la Clàudia Sarne. Bueno, ho he dit així.
1: Però si cada cop que sortia pensava, a veure si sents alguna cosa, i vaig així parar-hi atenció,
2: sí,
1: saps?
2: Però, ja, no, jo l'he escoltat a banda i no enganxa, clar, però aquí, té tema.
0: Aquí hi ha hagut un pitot, perquè el primer compositor que havia d'entrar a desembre del 25 era Ramin Djawadi, el de Joc de Trons. Després, no, perquè havia treballat en Gillespie i a Friday Night. Després, al febrer del 26, el canvien per Tom Holkeborg, Junkie XL. I en algun moment salta i entra aquesta Clàudia Sarna, que és la que es fa càrrec de la banda sonora, que a banda que els temes són música de fons, perquè el que prima són les cançons, no? Que aquí jo crec que han intentat copiar la jugada de Guardians de la Galàxia d'anem a omplir tota la banda sonora de cançons que molen, i jo crec que l'accés, el que fa, o l'abús d'aquest recurs acaba perdent impacte, sobretot al final, a la batalla final, que la cançó que surt ja és com que n'ha sentit 25.000 abans i ja no t'impacta.
2: Amb això de la música he llegit articles i fins i tot del mateix Craig Gillespie, que els hi va costar moltíssim. Vull dir que aquí nosaltres l'estem despatxant d'una manera molt bestial.
0: I... que jo l'he provat i vosaltres us ha agradat, vull dir que...
2: El què?
0: La pel·lícula, vull dir, que ens estem despatxant de la pel·lícula, però...
2: No, jo parlo ara de la música de la pel·lícula, no de la pel·lícula, de la banda sonora.
1: D'acord.
2: Que, per cert, per parlar del currículum de la compositora, Clàudia Sarn ha treballat al llibre d'Eli, Black Mirror i End of Watch, per exemple. El que més mals de caps els va fer, els va portar, va ser quina mena de... Perquè ja heu vist que el que han fet és una mena de blending o d'encavalcament de temes, trash, pop-rock, punk, indie electrònic, indie-pop, sobretot amb bandes de dones, de noies, que està molt bé. I alguns temes a nosaltres no em sonen gens, però els he escoltat alguns a banda i estan molt bé. Una cosa també molt mastegada. Quin tema posem que faci més pes dins d'aquests que ja coneixem i que hem pagat els drets? Blondie, Call Me, ja el coneixem? Funciona? Sí, però ja el coneixem. I amb això es veu que s'hi van passar hores i hores discutint, perquè primer l'aposta era grups de rock o d'indie rock o d'indie electrònic, trash, grunge, no sé què, tot això, però no coneguts. No funciona. Vinga, tornem-hi. I amb això s'hi van passar moltes i moltes hores i molts amarejos. Finalment ha estat la banda sonora que ha estat i són temes que són alguns salvatges, que està bé, i que a més el que volien era que reflectís la personalitat en aquest moment de la pel·lícula de la cara, de la Supergirl. Quina samarreta porta, us vau fixar? La samarreta que porta cara, la major part de la pel·lícula, quan va de bars i a vegades està sobri, a vegades no, és la Blondie.
1: Sí, és aquella samarreta que és com violeta, oi? Que és la figura de la Blondie.
2: Que és com en negatiu, no? Que veus...
1: Exacte.
2: Bueno, no ho sé. Trobo que... Això amb Superman no es fa.
0: Bueno, sí, també hi havia no. El tema de punk rocker, no? Que, bueno, sí, que tenia un punt així també de música.
2: Sí, però que no li poses
0: la samarreta.
2: El grup d'un grup en... O sí, d'un grup en concret, no, perquè no... sigui tan mastegat, que tu identifiquis, que segurament a Supergirl li agrada, a mi també m'agrada, escoltar Blondie.
0: Sí, sí. Sí, sí.
2: Jo el
1: però
2: que
1: tu no tens l'edat de la Supergirl.
2: No.
1: No és normal que la Supergirl vagi pel món escoltant Blondie. Hauria d'escoltar alguna altra cosa més, no sé. L'Olivia Rodrigo, per exemple.
2: Vale.
1: Jo crec que funcionaria la mar de bé, també.
2: Sí.
0: Podria ser.
2: Sí, sí. I d'altres que és que jo no escolto, com ja podeu notar, perquè hi ha grups que no, ja no escolto, perquè he tornat als orígens, diguéssim.
3: Hi there.
4: Oh, I'm sorry. I don't speak Kryptonian. I wasn't raised there. So I wasn't raised there. Why am I talking louder? Let me help you.
5: Scritto sfora, Nini. Sfora.
3: It's a feisty little guy. He's cute. Is it okay if I watch your step there? Might be slippery, so. Ah, yeah. Pretty cool, huh? Don't worry, we don't actually live here. There's a lot more to Earth than just this place. Big city, lots of stuff to do, and you'll also learn to love this place, just like I have.
0: Començant amb el principi de la pel·lícula, les escenes inicials, que de fet aquí és un dels punts que trenca respecte al còmic de Tom King, que és que aquí, pobra Ruthie, se li acaben carregant tota la punyetera família.
2: Ja,
0: la
2: nena, aquests... que és cruel.
0: És una manera de dir...
2: El tio de les tatxes.
0: El dolent és molt dolent i en lloc de matar el pare, que és el que passa al còmic, mata a la mare,
2: però,
0: mata
2: Ignasi,
0: a tothom.
2: Però, Ignasi, no t'ho veus a venir, que l'adolescent a l'habitació...
0: Home, tal com està plantejat,
2: amb una
0: sí,
2: granja
0: clar.
2: Perduda a no sé on, amb auriculars, que jo pensava...
1: Exacte, amb els Walkman m'han posat.
2: Això... És que no m'ho empasso, però és igual. Deixem estar aquesta ucronia o aquest desencaix, però és igual. Doncs l'adolescent amb els Walkmans allà, que no s'està assabentant de res del que està passant al menjador, i veu la seva germana pel plantada i li vol fer la... I tu ja ho veus a venir d'una hora lluny, que li vol fer la broma i acaba llepant.
0: Ens n'anem als flashbacks, que he pensat que podem comentar tot junt, no? Tota la part de Krypton, tot el que veiem allà, o tot el que veiem a Argo City, no? Que és bàsicament doncs, la història que desenvolupa, que per mi m'agrada molt tota aquesta part, crec que és el millor de la pel·lícula, i ajuda molt a empatitzar amb un personatge que es presenta distant, no? El de cara, és un personatge distant... s'emborratxa perquè sí, no? O sigui, fa tot uns comportaments bastant erràtics, i el fet d'anar a poc explicant aquesta història fa que tu entenguis millor aquest personatge, no? I també m'agrada el fet de que et dibuixin la cronologia de Krypton, cosa que ens havia faltat a la pel·lícula de Superman, no? És a dir, L'any 1995 és aquest any en què en el nou DCU Krypton és destruït, cosa que veiem doncs, en alguns moments d'aquests flashbacks de Supergirl, i tot i que els pares de Superman, Kal-El, no apareixen, sí que apareixen els dos pares de Supergirl, no? I, de fet, la destrucció de Krypton es desenvolupa de manera molt canònica, és a dir, d'una manera que ja ens és molt familiar amb el que coneixem de pel·lícules anteriors, ens és familiar respecte també al que hem vist en el còmic, i passa el mateix, no? Jor-El adverteix que el planeta s'està desestabilitzant, els seus companys no l'escolten, no? A conseqüència de tot això, Krypton és destruït, i Kal-El i Kara seran els únics que sobreviuran a tot això i intentaran continuar el llegat de Krypton a la Terra. Bàsicament, aquest esquema, que és inamovible en tot el cànon diferent de Superman, també es manté aquí. I no sé, què em podeu dir de tota aquesta part?
1: A mi visualment és el que més m'ha agradat. M'ha agradat el retrat de la societat. M'ha agradat com el seu pare des del principi li explica que ha de ser bona. Aquesta mena de repetir a la nena que sigui bona, que pot ser tossuda, pot ser geniuda, pot ser maleducada, però que sigui bona. En oposició al plantejament que tenia el pare de Kal-El, o sigui, Jor-El. A mi això m'ha agradat perquè, a més, confirma que és canon tot el que va passar a Superman i que, per si hi havia alguna opció de que no quedés clar com havia anat la conversa, si realment era Lex Luthor qui l'havia manipulat i tot plegat, no. Confirma realment que el missatge del pare de Kal-El era conquereix.
0: I aquí, targeta vermella a James Gunn.
1: Per què?
0: Perquè no m'agrada aquesta opció.
1: No t'agrada?
0: No.
1: Jo ho trobo bastant guai.
0: A mi no m'agrada. Què vols que et digui? Jo, per
1: que Superman
0: els kriptonians,
1: sigui
0: per
1: bo
0: mi
1: contra els seus pares, em sembla bastant bé. I els kriptonians sempre han sigut, i perdona l'expressió, uns capullos, des del principi, perquè el pare que intenta prevenir-los del desastre ambiental que està a punt d'arribar i que el planeta els explotarà i ningú l'escolta,
0: són superbs.
1: I al final el planeta explota.
0: Són superbs.
1: Exacte. Sí. Per tant, té molta lògica que es considerin raça superior.
0: Però d'aquí
2: la casa d'ell, no tot el poble de Krypton.
0: Jor-El, concretament, clar, reprenent el paper de Kara, tal com la veiem al principi de la pel·lícula, està en plena depressió, no? O sigui, el tema de l'alcoholisme i de buscar, doncs, un sol vermell per emborratxar-se.
2: No, està celebrant el seu 23 aniversari, perdona. No
0: està.
2: Seria el mateix que s'haguessin anat a una rave, com es fa ara, i quatre noies, quatre amigues, no diries que estan deprimides.
0: Però evidentment està deprimida, perquè jo crec que contrasta molt amb la cara que vam veure al final de Superman, que semblava que havia anat només de borratxera, a la que veiem aquí, a la que veiem és que se'n va de borratxera per oblidar els seus traumes.
2: Ai, mira, és que això no m'acaba.
1: Fa el que faria un home i una dona emborratxant-se sola en un bar, no ho fa mai. No se m'acudeixen gaires casos en què una dona emborratxant-se sola en un bar ho faci per celebrar algú. Sola.
0: Sí, sí. No, jo ho he vist molt clar. I a més,
2: És que ella està sola, també, no? No ha volgut fer amics.
1: Ella està sola, exacte.
2: No fa amics, amb el seu cosí no s'emborratxa, no li va aquest estil de vida.
0: I a més, ella se'n va, on va celebrar l'aniversari? No va amb la família, amb Superman, que és en qui hauria d'estar. No ha relat a la Terra, aleshores se'n va por ahí.
2: Sí, amb el sol vermell. Perquè
0: sí, perquè busca emborratxar-se.
2: Exacte.
0: Però al final és com que no ha arrelat a la Terra, malgrat doncs, que ho ha intentat o no hi ha posat totes les forces.
2: No sé, també podríem dir que no...
1: Jo no sé si ho ha intentat.
2: No sé, també no sap què fer amb aquests poders. Podríem dir és que si beu alcohol o faci el que faci, que és la manera potser més innocent que té o més innocua de sentir alguna cosa ella, perquè un cop es banya amb el sol groc li passa tot, diguéssim, quan beu alcohol és quan sent algú, i potser és que aquests poders ens volen dir no els aporta gaire bé, no sap què fer-ne, no, així com el seu cosí ho té molt clar que ha de fer, que és combatre el mal i combatre gent dolenta, ella encara no veu clar què n'ha de fer, i és com m'estic coneixent, 23 anys, no sé, quasi estàs acabant la carrera, jo crec que és una festa d'aniversari boja, de fi d'etapa per començar, i a més ens ensenyen molt, sí, sí, molt evident, no? En Crypto no el veiem gaire.
0: És això, el veiem, té un paper menor a la pel·lícula, de fet, bueno, hi ha el moment aquell que dèiem, no?, quan ella l'adopta, i clar, llavors l'enverinen només començar la pel·lícula, sí, de fet és el, sí, leitmotiv, sí, del viatge, que això també és una de les coses diferents que té respecte al còmic, perquè en el còmic, Crypto és salvat des del primer moment, encara que tu com a lector no ho sàpigues.
2: Sí, ja saps, fa cap al final.
0: Val? Al final, és seguir, cara, li ven la moto a Ruthie, mm, de que necessiten l'antídot per curar a Crypto, quan el que vol fer cara és vigilar la Ruthie i
2: que no
0: dir-li
2: vengi,
0: que la venjança no,
2: no
0: porta enlloc, que matar no porta enlloc, etcètera, etcètera. Val? Mm. Que és la gran diferència, perquè Crypto, en el còmic, li donen l'antídot ipso facto, es recupera ràpidament, i llavors és, no és fins gairebé al final o l'últim o penúltim còmic que ara li explica a Ruthie que tot això ha estat una excusa per...
2: Un viatge amb ella per, exacte, acompanyar-la en, sí, sí, en aquesta ràbia que sent.
0: Perquè, perquè el còmic, a més, estan mesos viatjant. És una mica,
2: sí,
0: road movie.
2: Van no és passant... tan ràpid com això, no, que li diuen que tens 72 hores.
0: No, no. Van passant aventuretes, no? Tot és molt... També la...
2: Home, a mi m'agrada molt en el còmic. Parlo de tots els dies que es passen en aquell autobús fent pudor, pudent i amb escenes també... molt llardoses i clar, va molt lent, és un autobús lent.
0: Ara parlem de l'autobús, però sí que és veritat que m'agradaria incidir en el detall aquest de Crypto fent pipí en un diari, no? Els diaris aquests que tens allà, sobre la foto de Superman, que és un moment graciós, que també serveix per veure una cosa. El titular gros del diari és una foto de Superman i en petit, amb una columna allà, petitó, hi ha un titular sobre una cosa que ha fet Supergirl, no? Que és una manera també de que ella se senti eclipsada per la figura del seu cosí, no? Bueno, no, anem a l'autobús, aquests Riders Scalers, que aquests pirates especials també semblen sortits de Guardians de la Galàxia, literalment. No estan al còmic, aquests
2: no.
0: pirates. De fet, no. El tema de l'autobús és una cosa més xula, perquè apareix, quan estan a l'autobús és una mena de... un drac, no? Apareix
2: sí.
0: a l'espai.
2: Sí, sí, és un drac que ja es coneix, però que en aquelles latituds no s'hi havia mostrat mai. Ha arribat com més enllà del seu terreny,
0: sí.
2: no?
0: Aquí tenim els conductors de l'autobús que semblen sortits de Star Wars, pràcticament. N'hi ha
2: sí.
0: un, en versió original, un d'ells, em sembla que és el petitó, té la veu de Seth Rogen. Que,
2: una sorpresa.
0: Sí, que ja li agrada fer aquest tipus de coses. I aquí sí que hi ha una escena que a mi m'agrada molt en aquest
2: però
0: moment.
2: Aquí el que mana és el petit.
0: Sí, el petit és el que mana. M'agrada molt el moment en què ella surt vestit d'astronauta, que vol anar a buscar el sol groc, no? I que es congela pel camí fins que no surt el sol groc,
2: sí.
0: no pren els poders. Crec que és una escena fantàstica, tot i que també recordo una mica Star-Lord a la tercera part de Guardians
2: sí.
0: de la Galàxia.
2: Sí, sí, en aquesta pel·lícula hi ha moltes escenes que recorden
0: sí. a... I Star Wars, quan es congela la princesa Leia a l'episodi 8
2: ja,
0: o 9.
2: Ja ho hem vist, gent que es congela i que saps... que en l'últim
0: sortirà.
2: Segon
0: sí, sí.
2: se salvarà. Sí.
1: Però és bonic perquè la llum del sol, saps? O sigui, és també aquesta metàfora de que la llum ens ajuda a recuperar-nos sí. i tal.
0: És molt bonic, l'escena és guapa.
2: No, i a banda, la fotografia, el detall, no?, de la cara, de les gotes, del gel, sí. no? És, sí, els diamantets que fa el gel, bé, és interessant.
0: Parlem del dolent de Crem, que una mica ja n'hem parlat en la part sense spoilers, però bé, si voleu, ara ens acabem de despatxar, perquè... Si el guió era el punt feble més gran del guió, per mi, és el dolent, que és el pitjor de la pel·lícula. L'actor, jo no sé si serà bo o dolent, però a mi m'ha semblat terrible, tal com interpreten aquesta pel·lícula. Sembla un secundari random d'una pel·lícula de Guardians de la Galàxia, i tot el tema aquest de les núvies és el mateix de Mad Max Fury Road. Aleshores, és necessari copiar una trama que és exactament la mateixa d'una pel·lícula tan coneguda com Mad Max Fury Road, quan al còmic tenies tota aquesta trama que esmentàvem abans, no? D'aquestes dues races que potser, no? El planeta Maipol, els de pell blava contra els de pell porpra, els blaus que cometen un genocidi contra els porpres, contractant aquests brigands.
2: Bueno, primer els fan
0: clar.
2: Fora, o sigui, els,
0: sí, sí, primer els,
2: no,
0: fan
2: els
0: fora
2: concentren i... a tots en dins un espai molt més reduït. I després, per salvar-se ells, els blaus, envien aquesta colla violenta dels bandolers, amb en Crem també al capdavant, per, senzillament, per esvergir-se, no? Matar per passar-s'ho bé i perquè després ens assabentem que cometen genocidis a molts planetes, no? Clar, no sé, la guionista deia que era massa extens com per posar-ho en el guió d'aquesta pel·lícula. massa seriós, potser? Massa...
0: Home, més seriós que allò de les violacions i agafar nenes petites i, home, déu-n'hi-do, també.
2: Sí, no, déu-n'hi-do també, però és que, clar, l'altre es veu que no veia el per què perseguien la raó per la qual els bandolers, no sé com els hi diuen, aquesta colla, doncs perseguissin les dues protagonistes de la pel·lícula.
0: Bé, parlem de Lobo. Jason Momoa, un cast fantàstic, però un personatge, per mi, introduït amb calçador, que no sé com heu vist vosaltres. Per mi, Jason Momoa, que és veritat que és el seu paper somiat i que
2: sí,
0: li va escriure correus
2: a
0: James Gunn. Bueno, però fa el mateix que Aquaman. O sigui, el seu paper d'Aquaman a les pel·lis que havia fet de l'anterior univers de DC fa exactament el mateix. Jo, per mi, jo no sé com l'heu vist vosaltres el personatge, per mi no m'aporta res a la trama. Està només aquí com a reclam de cara a un possible spin-off i crec que el personatge, a més, sempre s'aparta de la trama. És a dir, ell està per allà pululant perquè l'acció sempre la mou cara i Ruthie. Lobo mai fa avançar la història, mai fa res, és un simple espectador. Al final de la pel·lícula, quan estan matxacant els dolents, on està Lobo? Està allà dalt de la muntanya fent que sí amb el cap, amb el puro i noies que sou guais, no? I fins i tot quan ha d'escapar a la presó Ruthie, quan està tancada a la presó, ell tampoc fa res, deixa que sigui Ruthie la que trobi la manera de sortir de la presó. Per tant, és un personatge que pulula, és totalment irrellevant, no mou en absolut la trama. Jo entenc que no la vol... O sigui, que hagin volgut fer que no la mogui perquè volen deixar clar que la protagonista és Cara i Ruthie, no vindrà aquest tio a solucionar les coses, ho puc entendre. Però, per altra banda, per estar allà, per no fer res, jo, sincerament, no sé si era necessari, per molt que el cast estigui de conya.
1: I el bé que sembla que s'ho ha passat en Jason Momoa.
0: S'ho ha passat
1: potent
0: millor.
1: El sang,
2: molt bé,
1: nano,
2: s'ho ha passat.
1: Amb el puro a la boca.
0: Aram, s'ho
1: i
0: ha passat...
1: la seva xopet.
0: S'ho ha passat...
1: Home, això ho hem de tenir en compte, també.
0: Però s'ho ha passat més bé ell que nosaltres,
2: sí,
0: en aquest
2: sí
0: moment.
2: Home, això està clar.
1: Ens hauria de pagar ell a nosaltres. Exacto. Ens hauríem de rebaixar un euro de l'entrada de cada espectador del món.
0: Correcte. Jason Momoa li ha pagat un euro a tothom que ha anat a veure la pel·li.
2: Sí,
1: exacte.
2: Sí, sí.
1: En aquest cas tot s'entendria.
2: Ignasi, tinc una mica darrere fons, no sé si és
0: sí,
2: el moment
0: digues, digues.
2: De, o
0: sí,
2: també de gust,
0: moment,
2: perquè no sé si ho vols passar molt ràpid aquest tema o també de gust saber una mica la història tot plegat. En principi, segons diu la guionista, va ser en James Gunn i en Peter Safran qui li van demanar d'incloure el personatge Lobo, aka Jason Momoa.
0: Que no surt al còmic.
2: Que no surt al còmic, però es veu, segons... això hauríem de trucar en Tom King i que ens ho certifiqui, que sí que hi havia entrat originàriament al còmic aquest personatge. Però el mateix Tom King el va descartar perquè no funcionava en la trama aquest personatge.
0: I a la pel·lícula tampoc.
2: Però resulta que ells, que són més masells que en Tom King, van dir, no, nosaltres volem que Lobo torni a entrar en aquesta trama i que siguin tres en algun moment, en comptes de dos, els que són perseguits, aquesta història de western i de venjances, no?
0: I bé, i anem per la batalla final, una batalla final en
2: què... És molt vintage, aquesta pel·lícula, Aram, si t'hi fixes. Té elements molt vintage.
1: La majoria de les seves referències són molt vuitanteres. No sé quina edat deu tenir la guionista, però se n'ha anat a buscar les referències molt enllà, molt enrere.
0: Doncs el que dèiem, aquesta batalla final ja amb Supergirl, adoptant l'uniforme, com hem dit abans, que això va ser una decisió del director, Craig Gillespie, que va decidir endarrerir-ho com fos possible. Un Gillespie, no ho hem dit, però ha dirigit pel·lis protagonitzades per dones molt bones. O sigui, té Iotonia i té Cruella, que per mi són dos pel·lis molt bones. Jo crec que per això el van escollir, no?, com a director van veure dos pel·lis amb dones protagonistes.
2: Sí, perquè Iotonia és...
0: és
2: la frustració constant, eh? Sí. És una pel·lícula, està molt bé. És al marge del marge, una tia que no t'hi voldries assemblar per res.
0: Total, que aquí tenim un tema de la batalla final, que és aquest de Kelty Gray en Kid Motel, que és el tema de Middle, que es veu que va escollir al final la cançó James Gunn, perquè en tenien 45 possibles, no sabien quin agafar, i James Gunn va dir, doncs, aquesta. I parlem del tema de debat important, que jo crec que la pel·lícula per sentit en què sigui Supergirl qui no mati, sinó que executi a crem, no? Que aquí és quan... És cert que la pel·lícula està construïda perquè tu vulguis el dolent mort, com hem dit abans. però que al final ella prengui la venjança, no? Que li, entenc que li digui a Ruthie no el matis, perquè està intentant protegir a Ruthie, perquè com que el fet de matar algú això provocarà una cosa en tu que tu no ho saps, que sap ella, perquè Supergirl, que sapiguem, no ha matat a ningú fins ara, que sap ella no. Del trauma que pot tenir o que pot significar matar una altra persona, lo mateix que pot saber Ruthie. Bé, en tot cas, és igual. Al final l'acaba matant d'una manera molt bèstia, a més, no? Li clava dos ganivetades al coll i se l'acaba carregant. Molt sanguinari. A mi no m'ha lligat en res en com és el personatge, en com jo entenc que haurien de ser o han de ser retratats els kriptonians, i, per altra banda, li treu tot el que a la pel·lícula, i és com que aquí la guionista no ha entès que això no era una venjança. Que el que, o sigui, tota aquesta història de que la venjança no és bona, de què serveix si al final Supergirl és qui acaba executant la venjança? A mi no m'ha agradat aquest final per res.
1: Però és que ha volgut matar un gos. No se li pot perdonar la vida a algú que ha volgut matar un gos.
2: No, però, no, ja, però el que està salvat, el gos.
0: Bueno, ara, ja. En aquest moment ja, perquè té l'antídot. Però entenc que és un personatge que tot això de les núvies i tot, que és... que tots el volem mort, que és un psicòpata
2: no, no
0: i tal...
2: Fa, en tot cas no faria per això, eh? Però, perquè la venjança saps... és la de la nena per matar la seva família.
0: Ja, sí, sí.
1: Clar, però ara és la Supergirl la que també es vol venjar de tota la gent que ha mort, en part per culpa de la mateixa Supergirl i en part per culpa d'en
2: Krem.
1: Però
2: si pares a pensar quants d'aquestes persones dolentes... s'ha trobat al llarg de la seva vida en planetes que ha anat visitant... Contínuament. No és l'únic, aquest.
1: Suposo que moltes.
2: Clar. I per què ara decideixes matar?
0: Però és que hi havia moltes solucions. O sigui, jo entenc que no vulguin que Lobo mati, que l'únic que té la capacitat per matar Krem és Lobo.
2: Exacte.
0: Però clar, dius, ha de venir un tio per matar el dolent de la pel·lícula? No quedava bé. Evidentment, Lobo no podia ser.
2: Però podia haver mort d'una manera
1: més,
2: tonta.
1: És que...
0: Sí, per exemple, o la solució del còmic.
2: No sé.
0: Introdueixes la zona fantasma i Supergirl diu, mira, aquest tio a la zona fantasma.
2: Allà,
0: no cal que facis l'escena del futur, si tu vols. El deixes tancat a la zona fantasma i s'ha acabat
2: però
0: el rotllo.
2: Però crec que no volia entrar al tema de la zona fantasma.
0: Pues crec que és un error. Mm. Crec que és un error.
2: Per tot el que de guió podia suposar, entenc, eh? Perquè això significava que havien de parlar o de dir-nos, mostrar-nos com la cara havia quedat, no?, atrapada durant tants... Bueno,
0: però no calia, dius, mira, jo tinc aquí el meu cosí que té una entrada, me l'emporto a la Terra, allà a la Fortalesa de la Solitud té l'entrada a la zona fantasma, el fiquem allà i s'ha acabat el rotllo.
2: Ja
0: no costava
2: tant. En un vidre planxat.
0: En mantenies fidel a la teva idea de la història que volies explicar i fidel al còmic, però clar, quin problema tenim? Anna Nogueira no ha entès el còmic, perquè Anna Nogueira diu que el còmic és Ruthie qui mata...
2: Sí, a més ho troba especialment greu, que diu que l'home en Krem, que ja ha passat 300 anys, s'ha redimit, no? Li demana perdó i a sobre la Ruthie el mata, que no l'ha mort.
0: Va sortir Tom King.
1: No el mata,
2: però ella va entendre que sí, i en entrevistes que ha concedit ha entès que la Ruthie el matava temps enllà, però clar, a la
0: película... entrevistes concedides ara, en
2: ara,
0: el present.
2: Sí, sí, a Variety he llegit a llocs que són molt llegits.
0: Ningú, és que què ha passat en aquesta pel·lícula? Ningú, ni tan sols Tom King, assessor de la pel·lícula, que jo crec ningú l'ha trucat. Li han donat els calés perquè està basat en un seu còmic, li han posat el nom als títols de crèdit, però no l'han trucat per res, perquè tu truques a Tom King o mires una entrevista de fa 2 anys a Tom King dient, mai he volgut ser ambigu, no tenia cap sentit matar a Krem. Ruthie li dona en el futur un cop de pal, queda estassat al terra, veiem amb una ombra com ell mou la mà, li dona un cop al cap i el deixa viu. Mai mor Krem, mai es produeix la venjança, per tenir lògica i coherència amb la història. L'epíleg, que jo crec que l'epíleg sí que m'agrada molt, el moment que abraça l'optimisme, aquesta conversa que té en Clark en l'apartament de la Terra que ja havíem vist doncs, a la pel·lícula anterior amb Lois Lane, entenem que viuen junts, per tant, no?, que és casa dels dos, casa compartida.
1: Sí, comparteixen pis, que se'm fa difícil d'imaginar, perquè... No sé.
2: No duraran ni 2 telediaris, eh?
0: No, perquè...
1: No duraran ni 2 telediaris.
0: No, home, no, jo... Banc.
1: I serà culpa d'en Cripto.
2: Exacte.
1: Cripto necessita espai per córrer.
2: Exacte. Però que ho té tot molt endreçat, tot molt bé, i clar, arriba en Cripto i ja li fot la cuina a potes en l'aire.
0: A mi m'agrada molt per això aquest moment de conversa, s'asseuen a les cadires i es posen a parlar. És un final, si vols tu, bastant anticlimàtic per una pel·lícula de superherois, però és molt tendre i és molt bonic, i l'escena que tenen aquests... Aquesta sí que m'agrada molt. M'agrada molt aquest final.
2: No té una conversa així acabat en l'altra pel·lícula, amb l'Alois o en el pis?
0: Sí, sí, sí, tenen una conversa.
2: En la mateixa saleta...
0: Sí, sí, sí, correcte. No és el final de la pel·lícula, però
2: no,
0: sí.
2: No és el final, però m'hi va recordar.
0: Sí.
1: Hauria d'haver acabat com aquell de la... parlant de les ovelles detectius, que al final dels títols de crèdit hi ha una frase, hauria d'haver acabat amb la Supergirl dient «Por cierto, apuñalé a un tipo dos veces». I ens veiem, «Man, què, què?» Perquè, clar, no l'explica, no?
0: No.
1: No l'explicarà.
0: No, no ho crec. Doncs molt bé, Marta Aram, una forta abraçada.
2: Igualment. Fins aviat.
1: Fins la propera.
0: Adéu, adéu.
2: Adéu.
6: I fins aquí la primera part del programa final de temporada. La setmana vinent, la segona.

0: Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Eduard París. Renfe ha iniciat a primera hora d'aquesta tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput des de dimecres per l'esvorang a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Les circulacions de prova que s'allargaran durant diverses hores serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. El tall afecta les línies R2, R2 Nord i R11 i manté vigent un dispositiu alternatiu amb transbordaments ferroviaris i serveis especials d'autobús. I un total de 14 dotacions dels bombers, 11 de terrestres i 3 d'aèries treballen en un incendi de vegetació agrícola a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. El cos d'emergències ha rebut l'avís a la 1:20 d'aquest matí. Crema vegetació agrícola de la lleira del riu Francolí, però sense afectació a les instal·lacions de la refineria. Els bombers de l'empresa també col·laboren en les tasques d'extinció que evolucionen favorablement, segons la darrera actualització dels bombers. Protecció Civil també ha activat la prealerta del Pla Secta. I descobrir Tortosa d'una manera diferent i 100% sostenible ja és possible. I és que aquest cap de setmana s'ha posat en marxa el Carrilet Verd, el nou tren turístic elèctric de la ciutat. És una nova aposta per dinamitzar el centre històric, la façana fluvial i les muralles, oferint una experiència accessible per a tota la família. Més detalls des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
3: Tortosa ha estrenat aquest cap de setmana el nou Carrilet Verd, un tren turístic amb capacitat per a 56 persones 100% elèctric que recorre el centre històric, les muralles i la façana fluvial amb l'objectiu de dinamitzar la ciutat i amb una aposta per la mobilitat sostenible. Els primers viatges han deixat molt bones sensacions entre els passatgers.
4: Ha sigut molt divertit. Han fet un recorrido estupendo per dalt pel parador, per la vora del riu, pel centre de Tortosa, allà baix al parc. Bueno, ha sigut per Sant Blai, ha sigut un recorrido molt divertit.
5: Clar, com a forans hi ha coses que desconeixíem totalment, o sigui, aquest barri jueu, o sigui, el tema renaixentista, nosaltres, clar, no coneixíem Tortosa pràcticament.
3: L'experiència permet conèixer la ciutat de forma accessible i és gratuïta, tot i que cal recollir els tiquets a l'oficina de turisme.
2: I més cultura, perquè a aquesta hora comença a Mataró la Diada Castellera de les Santes amb la colla local, els capgrossos i les colles convidades dels castellers de Vilafranca i els minyons de Terrassa. Recordem que es pot seguir en directe per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
6: Ruta 66.
7: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66. Novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
8: La música de Lady Gaga amb el seu Bad Romance. Un altre dels clàssics que t'oferim des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM. No volem deixar-nos ni un sol tema d'èxit.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Ese moreno quiere ser mi loba, si no le doy mi corazón.
1: La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Quantes històries hi ha al darrere de cada banda sonora? Aquí tenim la cançó principal o una d'elles des de Flashdance amb aquest Maniac.

0: FM, el club del country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: La música dels clàssics, els temes de sempre, aquells èxits, aquells números 1, com aquest tema de Justin Bieber. Sorry.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: Uau, quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
1: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.

De tant en tant, unes notes de romanticisme venen molt i molt bé, sobretot si és de la mà dels Bee Gees. How deep is your love?

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Una diva, una dona que ens ha fet ballar cançons i temes moltíssims, eh? Madonna. Aquí tens el Hands Up.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tot el que necessito és un miracle. El missatge dels 90 de Mike and the Mechanics. All I need is a miracle. I tu?

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Estem amb una de les peces d'èxit de Roxette. En tenen moltes, també, aquesta formació, eh? Una d'elles, aquest, Wheezy Could Fly. Roxette. Compartint les millors estones des de la FM.

Des de ben petita, que va participar i competir en diversos concursos de cant i dansa. Va adquirir la fama, va formar part del grup Destiny's Child i el 2006 va continuar la seva carrera en solitari. Estem parlant de Beyoncé, que una vegada més ha sonat a través d'aquest punt del dial i així hem recuperat The Best Thing I Never Heard.

0: 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: A ningú li agrada els dilluns. No sé per què a la gent li agrada més els divendres, eh? I don't like Mondays. Te'n recordes de Boomtown Rats?

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:15 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
2: Ràdio Vilafant 107.

Apenas tenia 12 anys quan va ser enviat a estudiar a Nova York, on formaria part de diferents bandes com a bateria i també com a actor. Estem parlant de Eagle Eye Cherry.

0: 107.3 FM.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: 4 compassos i ja reconeixes aquest tema de Bruce Springsteen, aquest Hungry Heart, ganes del cor.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Així començava una de les cançons que també ens va emocionar i molt a la dècada dels 80 dels Alphaville. És el Big in Japan i una versió una miqueta diferent, una versió

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Eduard París. Protecció Civil ha enviat un SALER per ordenar el confinament de l'urbanització La Costa Cunit, al municipi de Cunit, al Baix Penedès, i dels sectors Trencarroques, La Creu i Calcandi de Castellet i La Gornal, en aquest cas a l'Alt Penedès, afectant unes 2.500 persones després que s'hagi declarat un incendi a Cubelles, poc després d'un 4:15 de la tarda. El confinament també s'ha estès uns minuts després a les urbanitzacions Mestre 1 i Mestre 2 del mateix municipi de Cubelles, així com les Estores, a la mateixa localitat. Els bombers hi treballen amb 8 mitjans aeris i 25 dotacions terrestres i, segons han explicat a la CN, ho fan en dos focus, però s'està prioritzant el flanc esquerre, que és precisament on hi ha les urbanitzacions. D'altra banda, 9 dotacions dels bombers treballen en un incendi de vegetació agrícola a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. L'incendi ja es troba, això sí, en fase d'estabilització des d'un 4:15 de la tarda. Es manté activada, això sí, la prealerta del Pla Secta. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bona tarda.
2: Hola, què tal? Tarda de dissabte de seguiment meteorològic d'aquestes precipitacions que sobretot han afectat el prelitoral de Barcelona i de Girona i que a mesura que han anat passant les hores de la tarda aquests ruixats s'han ampliat sobre totes les comarques de Girona, deixant registres superiors als 30 litres per metre quadrat, per exemple, a Sant Llorenç Saba. I també amb una tramuntana que s'ha deixat notar al llarg del dia a l'Alt Empordà i també un mestral rescalfat que ha fet que les temperatures fossin més elevades a les comarques de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre. Pendents també d'aquesta propera nit i matinada dels ruixats que es puguin formar davant de la Costa Daurada i de la Costa Central, amb un diumenge al matí que serà molt més assolellat, amb una tarda que augmentarà la inestabilitat amb ruixats que podran descarregar amb intensitat també al Pirineu, Prepirineu i les comarques de Girona i nord de Barcelona, amb unes temperatures que aniran tirant cap a baix. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona nit.
1: I d'altra banda, Renfe ha iniciat a primera hora de la tarda les marxes blanques entre Sant Andreu Comtal i Montcada i Reixac, el darrer pas abans de restablir el servei ferroviari interromput dimecres per l'esvorang a les obres del soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Les circulacions de prova, que s'allargaran durant diverses hores, serviran per verificar el correcte funcionament de la infraestructura després que Adif hagi completat la reparació del terreny i hagi lliurat la infraestructura a Rodalies. I en cultura, en marxa des de les 5 de la tarda a Mataró la Diada Castellera de les Santes, amb la colla local Els Capgrossos i les colles convidades dels Castellers de Vilafranca i Els Minyons de Terrassa. La podeu seguir, recordem, com sempre, en directe per les televisions locals i a través de la plataforma La Xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
2: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
1: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
2: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
1: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
2: Ajuntament de Vilafant.
3: Katy Perry, Snap Dog. Ella apareixia molt sensual en el seu àlbum, que semblava que era un àngel en el cel, amb temes com aquest, California Girls.

Una formació que va debutar el 1988 amb l'àlbum First of a Million Kisses, en el qual hi formava part aquest Perfect. Una cançó que va arribar a ser número 1 de vendes a Regne Unit i també a altres punts del planeta.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Com ens agrada l'estiu per viure intensament, cada dia calorós. Platja, piscina, guateques, festasses. Summer! Aquí tens a Calvin Harris. As the leaves turn

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
2: Amb Chrissy Hynde al capdavant de la formació de Texas. I una altra de les cançons pel record, com és aquest Summer Song.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Una de les cançons de Grover Washington, la veritat és que és el Just the Two of Us, que sona així de bé a la FM.

Aquesta cançó precisament és amb la que va aconseguir arribar a la fama l'any 2005 amb el You're Beautiful. Estem parlant de James Blunt.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes en voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: Stop the Dance, que no s'aturi el ballar. Nosaltres ballaríem ara mateix una bona peça com aquesta que escoltem de Brian Ferry.

Tant de bo no haguéssim de recordar aquesta cançó per una època de la nostra vida que no ha estat del tot agradable. Estem parlant del Covid i la relació que tenia amb aquest Resistiré. Diferents i grans artistes van col·laborar amb aquesta cançó el 2020.

0: artistes com Alex Ubago, Carlos Baute, Despistaos, també col·laborant amb aquest registre.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM. L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
3: El més bo dels clàssics és que moltes vegades d'una sola cançó d'un gran èxit en fan moltes versions, com aquesta versió de l'Small Town Boy que fa Marcus Layton i Indiana.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
2: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
3: Notes inconfusibles de Mr. Elton John, Sir Elton John i el I'm Still Standing.

0: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
1: ¿Recuerdas a la magia de Alex y Cristina que feían chas y aparezco a tu lado?

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes, entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Sí, són ells, són Supertramp. Breakfast in America.

0: 107.3 FM.
1: Kiss from a Rose, una de les cançons i un dels regals de Sil.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Son amistades peligrosas. Amb el seu Me haces tanto bien, al igual que el bien que fem des de la FM. El que pretenem és acompanyar-te, estar al teu costat. Mirarem d'aconseguir-ho a través de la millor música.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Així de fàcil és relacionar Chris Isaac amb aquest Wicked Game.

0: Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Segur que recordes aquesta Calle Melancolia. Joaquín Sabina. Compartint la millor música amb tu des de la teva ràdio.

no m'agraden. I Don't Like Monday. Una de les cançons que sonava l'estiu de 1979 i que va estar 4 setmanes consecutives en aquesta posició. Els protagonistes de Boomtown Rats.

Sentim les onades de fons i és que... Treu-te la roba, posa't el banyador. Anem a la platja, on the beach. Un clàssic, un de sempre, un més. Creed Rhea.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿para qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: M'agraden molt les cançons i els temes que, de cop i volta, es posen d'actualitat amb temes que ja havien estat èxit amb alguns sons d'altres cançons. L'any 2010 sonava aquest Stereo Love de Edward Maya i Vika Jingina.

0: La seva música no ens ha deixat mai indiferents i així recordàvem aquesta de The Black Eyed Peas, Just Can't I Get Enough. Aquesta formació de Los Angeles, de Califòrnia, barrejant diferents estils musicals.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Si tu ja no me quieres ver, no lo sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant.
2: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
3: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
4: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: Dintre dels temes de clàssic ens podem trobar alguns èxits que havien estat unes cançons que s'havien punxat, s'havien escoltat moltíssim, però que després no hem tornat a escoltar res més dels seus autors. És el tema que ara mateix escoltem de Natasha, el Calabria 2008.

0: L'11 d'octubre de 1973, dos homes que pescaven a la vora del riu Pascagoula, als Estats Units, van veure una estranya llum al cel i una criatura que s'acostava cap a ells. Segons el seu relat, aquells éssers, que tenien un aspecte impossible de confondre amb el d'un ésser humà, els van immobilitzar i van ser conduïts a l'interior d'un objecte volador on van ser sotmesos a tot tipus de proves. Però el cas, que ara seria el típic que podria explicar un suposat abduït o que podem veure a qualsevol pel·lícula sobre el tema, en aquesta ocasió es va convertir en un dels casos més famosos de la història dels contactes amb ovnis a conseqüència de la manera i de la veritat en la que aquests dos homes van relatar tots els fets. Però què van viure realment Charles Hickson i Calvin Parker aquella nit? Estaven explicant la veritat? Havien estat víctimes d'un engany? O hi havia alguna altra explicació? Acompanyeu-nos a descobrir-ho, perquè a l'estiu la nit més fosca és Pànic a la Ciutat.
1: La nit més fosca, Pànic a la Ciutat.

0: Bones, benvinguts un dia més a la versió d'estiu de la nit més fosca. Per tant, benvinguts a Pànic a la Ciutat. Tornem a Estats Units, lloc preferit dels extraterrestres, presumptament per contactar amb nosaltres. Portem ja 4 programes, aquest és el 4 programa. 3 d'ells han passat als Estats Units, tots 4 de moment en el continent americà. I aquesta vegada ens en anem al nord del continent americà, però al sud dels Estats Units d'Amèrica. En concret ens anirem a Mississippi, on parlarem d'un cas d'abducció, de presumpta abducció, començarem presumpta, després ja veurem si és veritat o no, presumpta abducció extraterrestre. Per fer aquest programa, com habitualment, ens en anem en aquesta ocasió també al sud, en aquest cas dels Països Catalans, on tenim encara instal·lat allà com un valencià més, Francesc Morales. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, aquí passant calor.
0: Sí, fa calor, eh? Però encara continua la pau, no? A València tot bé.
1: Aquí tot està en ordre.
0: Tot en ordre, ja comencen a arribar turistes, bé, el típic.
1: Jo crec que no marxen mai.
0: Sempre hi són. No has anat a Benidorm des d'això, no? T'has quedat a València ciutat.
1: No tinc pensat anar a Benidorm.
0: No? Per què?
1: Jo sé. A veure, jo estic treballant aquí, eh? Vull dir,
0: no. Bueno, però una excursió, o sigui...
1: No, els estudiants sí que els diem.
0: Que vagin a Benidorm.
1: Per cert, parlant dels estudiants,
0: sí.
1: Tinc aquesta estudiant que ja us havia comentat, no sé si dins o fora de micro, però està superobsessionada que els extraterrestres existeixen. De fet, li va sobtar que jo fos un incrèdul. Ella assumeix que la major part de la població creu en els extraterrestres.
0: Però no s'atreveixen a dir-ho.
1: No ho sé. Saps allò de Soy Leyenda, no?
0: Sí.
1: La gent que al final l'únic que no és un vampir és aquell paio.
0: Sí.
1: Doncs jo crec que ella em veu així a mi. Que tothom ja és un vampir i no cal ni amagar-ho ja. Perquè clar, quan un li pregunta, no? Tenia una persona al costat que li pregunta, però quines però per què creus això? Diu, home, hi ha moltes evidències.
0: Per cert, una cosa, ara
1: quines evidències?
0: Ara que fem el tema de Soy Leyenda, i sí. Abans de tot, primer anem a saludar, en aquest cas, al nord de Catalunya, nord dels Països Catalans, Jacint Casademont, des de Figueres. Què tal, com estàs?
2: Molt content d'estar aquí i parlar de dones que creuen extraterrestres.
0: Bueno, bé. Jo us volia parlar d'una pel·lícula, Soy Leyenda, no? El llibre, he dit que no me l'he llegit, però la pel·lícula sí que l'he vist, em va semblar una sobrana basura, fins que algú va fer la reflexió de fixa't que ell és el dolent.
2: Clar. És la gràcia del llibre.
0: Ah, això en el llibre es veu que t'ho deixa molt clar, però la pel·lícula no. I per això dic que he fet èmfasi, que no m'he llegit el llibre, perquè jo això no ho sabia.
2: És adonar-te que tu ets l'únic diferent.
0: Exacte.
2: O sigui, el món ha canviat i tu segueixes sent com eres i tu creus que ets normal, però no, ets tu el raro ara.
0: Sí,
1: en el llibre, sí. Ell és el monstre.
0: Clar. A la pel·lícula això no t'ho dona tant a entendre i per tant potser la pel·lícula no té la gràcia que sí que té el llibre, que prometo llegir-me algun dia, però de moment no.
2: Hi ha una versió abans, em sembla, no sé si és Vincent Price, que és el protagonista.
0: Als anys 50 o alguna cosa així, o 60.
2: Que sí. És molt bona i que aquella languidesa aquesta de veure com tot ha canviat i ets tu el diferent queda molt ben reflectida. I curiositat, la primera pel·li espanyola que es va fer... No, que va guanyar un premi, crec que era internacional. Era de la Universitat de Madrid i van fer una adaptació d'aquest relat.
0: Sempre
2: no,
0: Madrid.
2: Sí, va guanyar un premi i a sobre la primera versió que es va fer d'aquesta història, abans que la de Vincent Price, si no recordo malament. Hi havia una història així que sobta.
0: Sempre parleu coses aquí. A part de parlar d'extraterrestres, parlem d'altres coses. I avui parlarem del segon cas d'abducció. No sabem si d'abducció en el món, però sí que, com a mínim, en aquest programa... Diguem que és un cas... No sé, fet fa gràcia, perquè tu creus en això.
2: No, jo vull creure.
0: Sí. Ja,
2: jo sóc Mahler, jo vull creure, no hi crec. Vull creure-hi. Ah, és com els fantasmes, és com guanyar la loteria, vull creure-hi, que em passi.
0: Doncs en teoria aquest és el segon... Bueno, en teoria no, la pràctica és el segon cas sobre abducció extraterrestre que parlarem en el programa. Vam fer el de Betty Barney Hill i aquesta vegada ens anem, diguem, en un context social una miqueta diferent, tot i que no marxem molt lluny en el temps. Aquell va passar l'any 61, aquí ens anem uns 10 o 11 anys més endavant, però canviem totalment de context social, perquè si allò passava al nord-est dels Estats Units, el cas d'avui ens hem d'anar en concret a Pascagoula a l'any 1973, al sud-est dels Estats Units, en concret a l'estat de Mississippi, on entenc que tot i que s'havia evolucionat socialment, potser allà les coses no eren gaire diferents que als Estats Units als 60, no, Francesc? Com era el context social d'aquella part del país?
1: Sí, clar, a veure, sí, a principis dels 70 a Mississippi no estem precisament molt allunyats dels canvis socials. Quan el moviment pels drets civils triomfa, no és... La gent no li agafa un cop al cap i fa, ostres, és veritat.
0: Hem estat mala gent durant molt de temps, no pas.
1: Quin error, no? No, això clar, durarà i dura, no? encara avui en dia molts d'aquests estats del sud. En l'anterior programa que vas fer allò de quina distància hi havia entre, sí, entre Virgínia i què era? I el poble d'en Rafinha.
0: El poble de Rafinha, que ara me'n recordo.
1: Sí, no sé, que 18 hores o...
0: 18 hores amb cotxe, sí, molt lluny.
1: Sí, doncs vaig mirar quan hi havia on vivia abans a Alabama, a Tuscaloosa, fins a Pascagoula, i era, com ja imaginava, bastant a prop, com 3 o 4 hores en cotxe, perquè està a Mississippi, la frontera amb Alabama, i jo estava doncs a Alabama, frontera amb Mississippi pràcticament.
0: Per tant, i ho vas viure de prop, ho vas viure de prop això, com era la ciutat americana allà, com és allà, però no en els anys 70, sinó a l'actualitat. O sigui,
1: a l'actualitat, sí. Sí, sí, clar, estem parlant dels Alabama i Mississippi. El que passa que ara Mississippi ho està arreglant. Fins no fa gaire eren els dos darrers estats dels Estats Units en educació. En el rànquing d'educació eren els dos pitjors, des de feia molt de temps. Per fi, Alabama no ho sé, però l'estat de Mississippi s'ha posat les piles i ha començat a deixar-se de tonteries de treballs per projectes i merdes d'aquestes i no va mat, i tal, que tornen els nens idiotes.
0: A veure, un moment, perquè ens vam buscar un problema amb els valencians. No ens busquem un problema amb els mestres, perquè aquí treballem per projectes.
2: No, al revés, els mestres estan a favor del que està dient el senyor
0: Vale, perquè aquí recordeu que l'educació en algunes escoles, en moltes escoles, encara va per projectes.
1: No, i a més, jo puc dir el que em doni la gana i obviar el mateix que estimar és lliure. No, doncs al final s'ha posat les piles i diu, no, aquí els nens els ha d'ensenyar a sumar res com persones normals i ensenyar a llegir
2: què és normal, sempre Francesc?
1: Doncs allò, me llevo una i tal, que tampoc, paper i llapis i punt. Això de que memoritzar les multiplicacions, no mirar d'entendre-les, i no, i sobretot el que llegir, que pel cas dels anglosaxons és important aprendre a llegir de manera fonètica, no? Que és el que també s'ha abandonat durant molt de temps, perquè es considera que els nens, jo què sé, tonteries d'aquestes de... La pedagogia, l'educació, no és una ciència experimental, o sigui, si ja funcionava alguna cosa, no s'ha de tocar.
0: Jo he de dir que jo convisc amb una mestra i tenim certes...
1: Ens ho recordes sempre que parlo jo.
0: Sí, perquè tenim discussions constants amb el tema aquest de com s'ensenya a llegir els nens actualment. Que ja em diu, no, el sistema nou va millor perquè, clar, el sistema com es feia, com s'ensenyava abans, no està bé. I jo li dic, ja, però jo vaig aprendre a llegir i escriure i sé llegir i escriure perfectament, per tant, tan malament no estaria, però bueno, és una discussió que tenim constantment.
1: Sí. Per cert, no, és una religió, és aquesta, com es diu, el darrer dijousisme, no? Crec que és... que és que tot es va inventar el darrer dijous i per tant tot allò que es va fer abans del darrer dijous és, no sé, és fatxa o algo. I doncs, tornar al tema de Mississippi.
0: Passar una cosa, no, doncs, de Pescagoula.
1: Ha pujat molt en els rànquings ara d'educació, digues.
0: No, des de Pescagoula, és que ho estava mirant ara, fins a Newport, on va passar el cas de la Betty Hill i el seu home, 2.267 quilòmetres, 21 hores i mitja amb cotxe.
1: Clar, és que...
0: O sigui, està molt lluny, eh? Sí, aquí seria anar, no sé, a Alemanya. Més lluny encara. Molt lluny, molta mandra. Prossegueix.
2: Us dediqueu ja últimament a fer, no sé...
0: A mirar propaganda. Sí.
2: Calcular distàncies...
1: Google Maps.
0: Jo vaig estar molt viciat al GeoGuess durant un temps.
1: No sé què és.
0: Que és el programa aquell... Que
2: una foto i descobreix on és.
0: Sí, has de saber on estàs.
1: Ah, sí. Mira, això ho he descobert fa poc.
0: Hi ha verdaders professionals...
2: Hi ha campionats.
0: Sí, hi ha campionats, sí, exacte. Sí. Hi ha gent que amb una foto sap on està. I no, esto es una carretera perdida en un pueblo de Cincinnati on...
1: Tio... Sí. Passa'm informació d'això de... que li he de passar a algú altre, això.
2: Estàs amagant alguna cosa.
1: Sí.
2: Estàs amagant amb extraterrestres que en realitat...
1: Els extraterrestres ho amaguen tot.
0: Els estàs passant informació del GeoGuess perquè quan arribin coneguin el territori.
1: Exacte. Gran Túria. Doncs això, no? Això et puc explicar de Mississippi. I Alabama, doncs, tres quarts del mateix, no? També quan jo arribo a Alabama, acabava de superar Mississippi com el pitjor estat en educació. És a dir, vas a ser el darrer dels 50 estats.
0: Clar, l'estat de Mississippi, podem dir que, com deies, ara no sé si és el més desenvolupat, però quan mirem pel·lis, sí que veiem que és l'estat... això, un estat pobre, un estat que encara... és racista, com a mínim en el context que veiem a les pel·lícules, que el que deies tu que el tema dels drets civils, si en el cas de la família Hill potser ja estava superat, si aquella pobra gent hagués anat a Mississippi, potser l'extraterrestre, la seva abducció no hagués estat el més perillós que els hi podia haver passat, sinó que el problema que haguessin tingut era un altre, i Jacint, no diré el que m'estàs dient per privat perquè no vull problemes amb la nostra gent, per tant no diré res.
1: No, però jo sí diré el que estava pensant, que és que com t'aprofites que no tenim oients a Mississippi.
0: No ho sé, Estats Units, clar, tenim oients als Estats Units, eh?
1: Sí, clar, jo.
0: Perquè, no, més, no, o sigui... mira, no, més, o sigui, no només un. Entenc que en tenim algun més.
1: Sí, o sigui, clar, a veure, el dius, al principi hi ha racistes, i bueno, també n'hi ha a València, i quan ho dic jo és que ja es converteix en un problema.
0: És veritat. Bueno, però hi ha membres del Ku Klux Klan, no, és igual, no entrem.
2: És que us foteu on voleu, o sigui, parlem sí, dels casos, no passa res. A la que comenceu a fer l'ore del voltant del programa, cagada.
0: Sí. Anem, Pescagoula, perdó, estat de Mississippi. Què va passar aquell dia d'any de l'any 1973?
1: Doncs ens hem de situar l'11 d'octubre de 1973 i tenim a dues persones. En aquest cas no són parella, crec. No sé, bueno, seria interessant afegir-ho com a part de la...
2: No, tenim proves que no són parella, o sigui...
0: Per què? Ja esteu prejutjant.
2: No.
1: Doncs,
2: yes.
1: Doncs som companys de feina.
2: Sí.
1: I residen en... no sé on. Són Charles Hickson, de 42 anys, i Calvin Parker, de 19. Un madurito i un nen jove.
0: Ai.
1: A quin col·lectiu estic oferent ara, Xavi?
0: Bueno, al col·lectiu...
2: Els pescadors.
1: Sí. Els pescadors. Perquè, efectivament, quan surten de treballar, decideixen anar a pescar. Recordem, Mississippi té costa, i a més estem a la part d'aquesta del sud-est, on es concentra l'activitat industrial, pesquera o no, també relacionada amb pous petrolífers, amb plataformes petrolíferes, perdó, de la zona de Mississippi, Alabama, Texas. Doncs aquí és on ens hem de situar, no? Surten a pescar, diguéssim, en aquest riu, el Pescagoula, que també dona nom a la població d'on són ells, i que està a prop del Golf de Mèxic, o com es digui ara, no? Que ho canvia el nom...
0: Golf dels Estats Units, no es diu ara?
1: Ara, Golf d'Amèrica.
0: Ah, d'Amèrica, això.
1: Sí, bueno, que Google Maps ja...
0: Ho van canviar, però va tornar. Em sembla que... O sigui, ho van canviar, però va tornar. A mi em torna a sortir Golf de Mèxic, crec. Em tornava a sortir, eh?
1: Bueno, clar, perquè va posar el cul, Google, o com es diu, Alphabet, l'empresa, i va dir, hòstia, som normals, i han decidit deixar el nom que tenia, no? Doncs mentre estan pescant, Charles i Calvin, doncs ja us podeu imaginar què és el que passa, no? Un brunzit, un objecte ovalat, arriba una nau... Que he trobat coincidències amb el cas de Virgínia, perquè hi haurà olors relacionades amb sofre i amoníac, com alguns dels testimonis, si més no un, declarava que havia notat amb el tema de la presència extraterrestre a Virgínia anys més tard. Recordem que aquí ara hem fet un salt enrere. No sé per què no hem fet les coses cronològicament, però vaja.
0: Bueno, la idea és fer-ho cronològicament.
1: És no fer-ho cronològicament?
0: No, és fer-ho, però bueno, és igual, no passa res.
1: Sí, no passa res. És
2: tonto. A veure, la gent tampoc perdrà els papers, que passa una setmana entre programa. A veure, saben situar en el temps.
0: Però bueno, la idea era fer-ho, o sigui, la idea principal era anar fent des del primer cas suposat extraterrestre fins a l'últim, però...
1: Sí, i aquesta era la meva idea també.
2: Ja, però és que l'últim capítol ja ens trencava l'ordre cronològic.
0: Clar, la cosa es va anar complicant amb la planificació. És com això del
1: el making of.
0: Avui he vist un vídeo de com planifiquen, allò, tu, Francesc, que és de mig americà, com planifiquen la temporada de la NFL. I es veu que és molt complicat, perquè han de coordinar el que són viatges, el que són transmissions...
1: Ah, sí?
0: I abans ho feien unes persones, ara ho fa quatre ordinadors, que es veu que es tiren 10 dies per planificar la temporada.
1: Sí, no, és un... Perquè més hi ha partits que són en camps que no són de cap dels dos partits, sí, i tonteries d'aquestes.
0: Sí. I ara juguen fora dels Estats Units, i van a Europa, i estàs putes.
1: Ah, és veritat, sí.
0: Però anem al cas.
1: Els que juguen fora d'Europa són aquests dos perquè se'ls acosta un platet volador. Se'ls acosta un platet volador i, evidentment, de la nau sortiran criatures. Efectivament. Però no són les criatures com els clàssics grisos, que ja en aquell moment són clàssics, que són els que, diguéssim, es converteixen en canon en el cas de la parella de Hill. Sinó que tenen un aspecte més aviat robòtic, semblen monstres, perquè ens fem una idea, si més no per mi són monstres que semblen sortits de Doctor Who. I no crec que sigui una coincidència.
0: Ja es feia Doctor Who en aquella època, no?
2: Sí,
1: ja fa anys que es fa. El que feien a TV3, si més no l'únic que jo he mirat,
0: sí,
1: era d'aquesta època, dels anys 70. Que el doctor tenia una bufanda llarga,
0: sí,
1: era d'això dels anys 70. Doncs, per què dic que semblen monstres del Doctor Who? Tenen un metre i mig d'alçada, no tenen coll, És a dir, el cap es connecta, són com robots orgànics, el cap es connecta directament amb la resta del cos, la pell és grisa, molt arrugada, tenen tres protuberàncies al cap.
0: Com els de la Verginya.
1: El de Verginya, en lloc de tenir ulls i boca, són com ranures, no? Són com escletxes, com per posar-hi monedes, sí, és el que tenen en lloc d'ulls rodons, i en lloc de tenir dits o algun tipus de mà amb dits allargats, no?, que seria l'habitual, són pinces com els d'un cranc o una llagosta.
0: O sigui, era el típic robot de les sèries, de les pel·lícules de sèrie B de l'època. Bueno, dels 60, sí. 50, 60.
1: Amb elements orgànics afegits. Sí, són, jo sé, d'Àlex, no? De Doctor Who o alguna cosa d'aquestes.
0: Robocop d'abans. Robocop mal.
1: Sí. A veure, existeix Doctor Who, però crec que ja hi ha la versió original dels altres límits, no? Crec que...
0: Ah, bueno, sí, que ja circula. Sí, exacte.
1: Vull dir, que circula i s'ha vist moltes vegades, vull dir, a l'alçada del 1973. Doncs això és el que es troben. I, efectivament, evidentment no venen en so de pau o per fer petar la xerrada. És un cas més terrorífic que el dels Hill. Els agafaran, els ficaran a dintre de la nau, allà els separen. Per algun motiu, a un d'ells l'explorarà una d'aquestes criatures amb protuberància del cap.
0: Ai.
1: I a l'altre, per algun motiu, l'explorarà el que es descriu com una versió femella d'un extraterrestre, on ja té ulls una mica com els nostres, però completament negres, i li va parlant d'una manera que en teoria ha de fer que es relaxi.
0: A veure.
2: $5 chupa-chupa.
0: Ah, clar, exacte. O sigui, a veure, què m'estàs dient?
1: Sí.
0: Que aquest senyor fa tema amb l'extraterrestre?
1: Home, sí, perquè evidentment li faran com el matrimoni Hill, no? Els agafen mostres del seu cos, els fiquen sondes per diferents parts del cos. Tot això passa en una situació en la que ells estan completament immobilitzats i parlen amb aquestes persones, amb aquestes criatures, perdó, de forma telepàtica.
0: Ah, vale.
1: I això també és un detall molt... sembla interessant. Hi ha un moment en el que... Sabeu aquestes boles gegants, que són tan típiques de la ciència-ficció?
0: Hey.
1: Que són boles que... són aquestes boles que veiem, que veurem anys més tard de Star Wars, no? que serveixen per torturar-te o fer-te experiments, tal. Això és el que descriuen, sí, com a mínim un dels crec que és en Charles, el que és el que té 42 anys, descriu això mentre està immobilitzat davant d'una alienígena femella.
0: Immobilitzat.
1: Exacte. I tan bon punt han acabat de fer el que havien de fer amb ells, els deixen anar. I el que per ells havien estat hores, resulta que han estat uns minuts, com uns 20-40 minuts.
2: Sí.
1: I llavors estan en estat de xoc i no se'ls ha acut una altra cosa que, bueno, hem d'anar a explicar això al xèrif. Hem d'anar al xèrif del comtat de Jackson, que és el pertany a Pascaluga, a Pascagoula, perdó.
0: Ah, vens a mi amb el nom malament.
1: Sí. Noms nadius americans, per això són complicadets. Ja us podeu imaginar com va la cosa, no? De seguida, bueno, els policies, ja... Digues.
0: No, a veure, una cosa. Tu vas a...
1: M'ha violat un extraterrestre,
0: clar, a veure, a la policia. Clar, exacte. A veure, tu vas a això i el policia venia i diu... Què estaves fent abans que et passés això i quan t'havies begut?
1: Sí.
0: És la pregunta, no?
1: Clar. És el que... Clar, és el... I crec que un dels dos anava begut, eh?
0: Vull dir, bueno... És que això ho parlàvem abans de començar el programa, que això és hi ha una escena dels Simpsons que és així,
1: sí.
0: Que són, hi ha una escena, per exemple, que es pensen que el senyor Burns és un extraterrestre.
1: Ah, sí, és el famós episodi que apareixen.
0: Exacte. Però sempre diuen que quan... Bueno, en el Simpson apareix que quan els extraterrestres abdueixen algú, el que fan és, quan el deixen anar, li ruixen, el ruixen amb whisky perquè es pensin que van torrats.
1: Sí.
0: Per què? Perquè és que... I això a mi no em fareu baixar d'aquí. Quan els extraterrestres contacten amb algú, sempre contacten amb el tio que té o la pitjor càmera de fotos o de vídeo de la història... o un tio que té, diguem, una vida desordenada i que ha begut o té fama de beure molt.
2: Home, el cas dels Hill, per exemple, eren gent de reputació impecable.
0: Bueno, anirem trobant excepcions.
1: Adolfo Suárez, en aquella famosa entrevista, parla de que un ovni va seguir el seu avió.
2: A veure, la reputació de Suárez, no sé.
0: Ha baixat una mica últimament, bueno, eh?
1: Sí, ha baixat.
0: Sí, perquè deien que li agradava massa la seva secretària.
1: Ah, sí, és veritat, sí.
0: Per tant, bueno...
1: Sí, està molt bé, aquests carros de... fa 38 anys...
0: Sí, ara m'atreveixo a explicar-ho. Bueno, bé, s'ha de denunciar sempre, però denuncio al moment. Tot deu ser complicat,
1: sí. Sí. Però no, tot és molt complicat, tot és complicat a la vida.
0: Però veniu a mi que sempre més o menys és així. No són gent, són gent... La gent que explica això... Hi ha excepcions, com a tot arreu.
2: Ja, però...
1: Perquè això...
0: No, o sigui, dos tios pescant, un senyor gran, un noi jove pescant allà, sí, un borratxo,
2: clar,
0: a veure...
2: Però aquests són els grans motius pels quals aquests testimonis, al revés, cobren més importància, perquè el mateix que dius, tu si estiguessis begut amb el teu company de feina que et treu quasi 20 anys,
0: jo no vaig
2: creus que t'han violat uns extraterrestres, el primer que faries seria anar a la policia?
0: No, òbviament.
2: És que no ho faries?
0: No.
2: Doncs, per això jo crec que té importància que testimonis d'aquest tipus, que podrien ser dubtosos, s'atreveixin a donar la cara. Que un borratxo vagi i digui, he vist un ovni, pues, pues vale. O gent, simplement, que estaven aquí, si volguessin amagar alguna cosa, no aniria a la policia.
1: Això, en la ficció hi ha un tipus de personatge, que és el que t'avisa d'un perill, que sol ser una persona de poca credibilitat...
2: Viernes 13.
1: Que diu, outcast.
2: No vayáis al campamento! Exacte. Han matado los chicos!
0: Que com és el senyor? És un senyor que
2: sense
0: fa...
2: dents, gorra, calvo, amb un...
0: No dona confiança. No vagis, sí, que vaig, perquè, tio, si me quedo aquí amb tu, saps tu qui em matarà.
1: Doncs aquest personatge de la, propi de la ficció, en realitat és un personatge que el tenim també establert en la nostra societat, no? És aquell senyor que té una veritat i no és que li molesti que la gent no el cregui quan ell parla del que sigui, no? De Mariano Rajoy o extraterrestres. És aquell senyor que crida en segons quins bars en les nostres poblacions i contrades. Doncs no és que li molesti, és que ell gaudeix de tenir aquesta veritat i no ser escoltat. Doncs això el tenim a la ficció i a la no ficció, aquest tipus de...
2: Però és que en aquest cas també entrem en la contradicció, perquè ells mateixos van rebutjar el seu testimoni. Bueno, el seu testimoni. No van voler donar més testimoni al cas.
1: Clar, només tenim el testimoni que es va gravar amb una cinta de caset per la policia.
0: Anem pel fet. Aquesta gent, ens hem quedat que els senyors estaven... Han anat al xèrif a dir-li, ens ha duit un extraterrestre. I el xèrif els diu, tai borratxos.
1: Sí. I llavors els interroga i diu, mira, gravaré això perquè segurament els enganxaré amb contradiccions.
0: Vale.
1: I no, resulta que coincideixen tots dos, a més es nota que estan molt... Estan aterroritzats,
0: sí,
1: del que acaben de viure. I pel que sembla, aquesta gravació, jo no l'he escoltat, però es pot trobar, la gravació. He escoltat trossos de la gravació. I, clar, el que deia Jacint de no voler seguir amb el tema del testimoni. El que jo sé, o que he vist, és que Charles Hickson, ell acaba escrivint un llibre i surten alguns programes de televisió, o sigui, es dedica una mica a la fama, però l'altre acaba en un hospital psiquiàtric.
2: Un rebutja tot completament, no en vol parlar més, i l'altre sí que temps després comença a treure el llibre, comença a donar el testimoni i comença a ampliar dient que el contacte amb els extraterrestres no es va acabar, sinó que va ser intermitent durant el llarg de diferents anys.
0: Però veure, hem d'entendre que són dos rednecs, no?
1: No ho sé.
2: Clar, tu has vist les pintes,
0: no,
2: Xavi?
0: Clar, no.
2: Busca-ho, és bastant fàcil.
0: Sí, entenem que a Google podem trobar les cares d'aquests senyors.
2: Clar, el senyor que té 42 anys sembla que en tingui 60, perquè a l'època els 42 anys eren molt dolents. Jo tinc 42 anys, clar, i sembla que en tingui 15 al costat d'aquest senyor.
1: Sí,
2: i l'altre té cara de jugar a bàsquet, però no sé si és així dalt, amb patilles.
1: Que a més va morir fa poc, no?
2: Això no ho sé.
1: Sí, el Calvin Parker. El que tu has comentat, Jacint, que acaba explicant que això s'ha repetit, es va repetir diverses vegades, a partir del seu testimoni, crec que hi ha un moment el que està amb la femella alienígena.
0: Sabem qui és dels dos, el jove o el gran?
2: I el jove, no.
0: El jove és el
1: Calvin
0: que està.
1: És el jove.
2: Crec, no el recordo tant.
0: No, no, qui va, o sigui, quan els van abduir, qui es va quedar aquí? O sigui, qui se'n va anar amb...
1: La femella està amb el gran.
2: Amb el gran, se'n va aquí el jove. Vale.
1: Crec, ara ho estic dient.
0: Sí que és veritat, ara està mirant fotos, que el senyor que té 42 anys, sembla que en tingui... Jo crec que ha estat molt generós dient que tenia 62.
1: Sí.
0: I l'altre sí que sembla un quarterback del Oklahoma... No sé. Oklahoma algo.
2: 69.
1: Oklahoma Raptors.
0: Exacte. Oklahoma algo. Busqueu les fotos, perquè sí. Busqueu les fotos, perquè a més també hi ha imatges del suposat ésser que els abdueix, el suposat extraterrestre, que és un home, com dèiem, amb un barret, unes mans llargues, no sé, sembla algo, un tio amb un sombrero, jo diria,
1: Un monstre de la dimensió desconeguda.
0: Sí, o un hombre de negro.
2: Ja hi ha una pel·lícula en què apareixen extraterrestres que porten pinces. O sigui, ja a l'imaginari col·lectiu això, les pinces, que és una cosa molt sci-fi d'aquella època, ja existeix.

0: realment ho creguis molt. Per això, aquest cas és curiós per això, perquè realment aquesta gent s'ho van creure. I tornem a lo de sempre. Potser es van intoxicar i tots dos van tenir un folie AD i van imaginar el mateix o es van autoconvèncer. Però que alguna cosa va passar, ja sigui intoxicació, sigui que realment van veure alguna cosa o de més, alguna cosa va passar perquè realment s'atrevissin a anar al xèrif, explicar aquesta versió, que realment no es contradiguessin o els van gravar d'amagat i a més fos una cosa tan estranya. Un, que els violen o que li fan pràctiques d'aquest tipus, i dos, l'aspecte de l'ésser aquest.
1: Que també s'ha de dir que sobretot a les zones del sud dels Estats Units, i això, Francesc, si no és així m'ho dius que no és cert, hi ha una, sobretot a les zones rurals, hi ha una moda de destilar whisky casero. Sí. Ja, què passa? Que a vegades pots acabar...
2: El moonshine,
1: exacte. Que pots acabar intoxicat si no ho fas... I això també ho trobem en els Simpsons, per exemple.
2: Sí, sí. És tan comú el moonshine en aquestes parts dels Estats Units. Sabeu aquestes ampolles de metall d'aigua?
1: Sí.
2: Que, o tasses, no? Que jo que té una rosca, sí, sí, o té forma de tassa i tal. Jo això només ho he vist a Alabama. Ampolles que tenen la forma de l'ampolla clàssica del moonshine.
1: Però...
2: Per això només ho he vist a Alabama. O sigui, a Carolina del Sud de Florida no tenen, a Nova York, etc., no tenen, les empreses no fan ampolles dures de metall en forma d'ampolla clàssica de moonshine, però a Alabama sí.
1: Per tant, vol dir que allà sí que es consumeix això.
2: Sí, sí, tant.
1: I per tant, tenim que a Mississippi també, que
2: sí, clar,
1: és el cas.
2: Quan estem parlant de Tennessee, Alabama, sí. Mississippi i tota aquesta zona.
1: Per tant,
2: sí,
1: podem ser que aquestes... Jo, o sigui, és per posar una tercera teoria del que potser ha passat, eh? O sigui, en Francesc no creu res, en Jacint vol creure i jo vull trobar una altra cosa, a part del cas. I pot ser que aquesta gent s'hagués intoxicat amb aquest destilat que no està fet en bones condicions i van veure al·lucinacions, per no dir directament que anaven drogats.
2: Clar, és que jo em costa de creure que són els únics flipats que han aparegut mai al davant del xèrif del comtat de Jackson explicant que els ha passat alguna cosa estranyíssima. El que passa que aquesta la rescatem perquè està connectada amb el fenomen ovni, però segur que un mes després van aparèixer dos més que han vist el chupacabres o el que sigui. Clar, és simplement això.
0: Clar, però és que estàs diferenciant que el chupacabres com si no fos extraterrestre, perquè tu creus la teoria de que és un experiment científic que es va escapar.
1: Que el chupacabres és un extraterrestre.
0: Bueno, és que ja... Clar, no podem tocar aquesta temporada, però el chupacabres... És bastant important.
1: Però jo tenia entès...
2: No en vam parlar del chupacabres?
1: Sí, vam parlar una temporada del chupacabres.
2: Primera temporada, no? Potser.
1: Que jo tenia entès que el chupacabres era... les dues versions, un ésser mitològic que, bueno, que havia vingut a la Terra, bla, bla, bla, o que era un diguem, un animal que no havia evolucionat, que era un quasi bé un animal prehistòric, no era un extraterrestre. Aquesta teoria jo les coneixia completament.
2: És la versió llatinoamericana del gos infernal europeu.
1: Sí, exacte. Bueno, i a Catalunya també, per exemple, tenim el
2: Prat d'Ib.
1: El Prat d'Ib, exacte.
2: Sí.
0: D'això que també comenti Alan Hynek, un dels ufòlegs més importants de la història, que ha escrit infinitat de llibres, es va entrevistar amb un d'ells i els va prendre testimoni, i és un dels casos que ell considera que com a mínim el testimoni és sincer, que pot ser que el que van veure fos una altra cosa, però que el que ells diuen com a mínim s'ho creuen. I també se'ls va fer pro polígraf, que tampoc és una evidència completament acceptada com a real, però com a mínim es van voler sotmetre a un experiment així. O sigui que realment ells creuen que van veure això. El que realment van veure no ho sabem.
1: Clar, aquesta gent, com deies, va sotmetre a diferents proves, ja siguin hipnòtiques, de psicològiques, els va fer diferents estudis, s'ha dit que ells es creien el que els havia passat.
0: Hipnòtiques no, aquesta
1: no?
0: És la gràcia. El fa molt interessant que en cap cas van tinguer que fer una regressió hipnòtica per saber què
1: ja
0: va passar.
1: Ja recordaven els fets?
0: Tenien consciència de tot.
2: És que passa el mateix dia. O sigui, poques hores després estan parlant amb el xèrif.
1: Clar, però entenc que psicològicament aquesta gent al llarg dels anys va tenir alguna afectació.
0: És el que diu en Francesc.
1: Si van acabar una mica tururú. Més que res, no sé si per les conseqüències d'haver...
2: En terme mèdic...
1: Bueno, ja m'entens, parlant així col·loquialment.
2: No, no,
1: però clar, no sé si aquest cas va ser perquè pels experiments que van rebre, el trauma que els hi va causar, o també per l'estigmatisme, no?, que van tenir per dir que ells havien... atrevir-se a dir que ells havien tingut contacte extraterrestre, la gent digués, a veure, tio, esteu xalats, eh?
0: No, això és veritat, o sigui, quan una persona s'atreveix a parlar públicament del que ha viscut, tot això, molts han acabat perdent el cap.
1: Bueno,
0: en canvi, testimonis que no han volgut tenir ressò, que potser sí s'han entrevistat amb un investigador i prou, aquesta gent, els ha canviat la vida, comencen a creure i són New Age i tot això.
1: Uf, New Age, mal, eh?
0: O dos, tenen com un petit trauma marcat a dins, però que no acaben perdent el cap, sinó sinó que hi ha preguntes que no poden respondre. En canvi, testimonis que sí que han sortit a la llum i han quedat marcats,

0: sí que molts s'acaben perdent el cap. Clar, és que això, com tu dius, t'estigmatitza la resta de la teva vida.
1: Sí, sí, ja. Francesc, no sé.
2: No, és que no està pensant ja, que estigmatisme.
1: No estigmatisme de les ulleres, vull dir que estan estigmatitzats. Sí, sí. El català és un idioma complicat.
2: L'estigmatització
1: això.
2: De cap
0: sort que tenim un profe, eh?
1: Sort.
2: Però no descarto estigmatisme, també, en aquest cas. No,
1: bueno, és que potser no veiem... Clar, és que, a veure, de nit, enmig d'una balsa, borratxos de whisky, ve a saber d'on.
0: A posició del whisky t'ho has tret tu la màniga. En cap testimoni es diu, ho estàs dient tu.
1: A veure, dos persones que estan enmig d'una barca, en un pantà de merda, parlant així de clar, de Mississippi,
0: pescant,
1: estan borratxos.
0: No té per què.
1: Als anys 70, estan borratxos. I fumant, segur.
0: Potser estaven escoltant el futbol, tranquil·lament allà, veient Coca-Cola.
1: Segur. Jo crec que és això. Quan els veiem, és l'imatge que donen d'aquests dos senyors. Que segurament eren molt bones persones, però que estaven borratxos, també.
0: No sé, jo això no ho puc afirmar.
1: Sí. Jo, a veure, jo no m'atreveixo a assegurar-ho, però... I em sap greu, eh? Estigmatitzar-los, però és l'imatge que donen. Si no volen anar més enllà d'una altra cosa, que potser fins i tot era il·legal en aquell estat, en aquell moment.
2: Mm. No, a veure, a mi em sembla un cas interessant per al tema de que és una abducció de tipus terrorífic. No queda clar, o sigui, no és allò, sí, venen aquí perquè ens volen ajudar, o volen fer-nos entendre que estem fent coses malament a la Terra, etc. No, qui és directament... És una història de tot. Podria ser un relat de... d'altres límits o la dimensió desconeguda que ells l'estan protagonitzant, no? aquests dos. També hi ha un altre tema interessant, que és que a través del testimoni d'un d'ells, ara no recordo quin, jo crec que és el que té 42 anys o 102, pel que aparenta, parla de que li fan veure, mentre estan comunicant-se amb ell, telepàticament li fan veure altres persones que han estat abduïdes. No? Ja. Uh-huh. Això, aquesta idea de l'abducció, de que no estic sol, no?
1: Sí.
2: L'abducció... constant, repetitiva, i que vindrà encara més endavant, no? Això amb els Hill, que jo recordi, no sabia, o ells no ho havien explicat, que li havia fet entendre que això es repetirà o que altres persones ho han patit també. Amb ells es crea aquesta idea de comunió, no? de que formem part d'un conjunt d'escollits. I he escollit la paraula a propòsit, dintre d'aquesta, del que és una religió contemporània, no? Que és el tema aquest de les abduccions i l'ufologia.
0: Dins el grup d'aquests abduïts hi ha diversos casos, bastants casos, de que es repeteix de pares a fills o de mares a filles, sí. Que es va repetint, que tots van afirmant que realment han sigut abduïts, i fins i tot abduïts alhora han acabat passant. Hi ha un cas d'intrusos, el llibre que vam comentar, que tu sí. Has vist l'adaptació, d'un cas bastant famós, que és això, que és la mare i la filla, sí. I després descobreixen que l'àvia...
2: La germana i l'àvia, sí.
0: I tots havien sigut abduïts, que és curiós, sí. que és el que tu dius, sembla com gent escollida i que sigui la seva estirpe qui segueix el llegat.
1: Clar, heu parlat de que és una abducció terrorífica, però...
2: Sí.
1: O sigui, terrorífica, bàsicament perquè el que els hi fa, segurament, amb ells sí que s'hauria d'error, però... Potser aquesta gent que els va abduir, si en el cas que hagués passat, potser venien en so de pau i l'únic que volien era analitzar aquests éssers estranys que no coneixien, no?
2: Sí, ella li diu, ella vull dir, l'alienígena femella, que es relaxi, que no, clar. Que tot està bé, sí, però bueno, l'altre dia vaig anar al gastroenteròleg, com es digui,
1: També va dir el mateix.
2: Sí, sí.
1: I no era un extraterrestre.
2: Ostres.
1: Va ser terrorífic, també.
2: Va ser una mica terrorífic.
0: I a sobre vas pagar, o sigui...
2: Sí, sí. Sí, perquè l'assegurança cobria una part, i de fer un copagament... Mm. Que vaja, que no m'havien ficat el dit tan endins, a la meva vida.
1: Vale. Ja, no sé.
2: Sí, sí.
1: No
2: sé. Però clar...
1: Vale, aquesta gent, després d'aquest testimoni...
2: Testimoni.
0: Feia pudor azufre?
2: Sí, exacte.
1: Potser era extraterrestre, també, aquesta senyora. Era una senyora o un senyor?
2: Una foto després.
1: Ah, no cal. De la senyora?
2: Una senyora, sí.
1: Però, o sigui, ens enviaràs la foto de la senyora o d'aquests enviaràs la foto?
2: Sí, sí. Bueno, per demostrar que això ha passat de veritat.
1: Vale. No, tu mateix.
2: Sí, que no m'estic inventant. Pesa el xerif.
0: Pesa el xerif.
1: Sí, primer ves el xerif.
0: I comenta-li.
1: Vale, aquest cas, podem dir que, tot i les diferències que té respecte a la de la família Hill, sí que té molts punts en contacte. O sigui...
2: Els ha de tenir.
1: O sigui, els té. I... Amb el que vam dir fa amb el cas dels Hill i amb Roswell, a veure, estem als anys 70. Sí que el cas OVNI era més conegut i potser popularment es coneixia més, però vosaltres creieu que aquesta gent coneixia el cas dels Hill i que, per tant, això els podia haver influenciat? Era més cosa de la cultura popular, que a veure, sabeu, aquesta gent als anys 70 tenien tele Bueno, perquè, clar, era... Si mirem, cuéntame, als anys 70 la tele va arribar just. Als Estats Units potser ja tenien 10 canals.
0: Però, Xavi, sempre hi ha contaminació.
1: Sí? Sí, és el que aquí volia arribar, eh? Vull dir, podeu dir que hi ha contaminació externa per explicar el que els hi va passar? O...
0: Però, clar, donem per fet que sempre existeix la contaminació. La gràcia, o el curiós, és que, tot i que els passi una cosa semblant, la descripció que donen sigui diferent. O sigui, per mi això és el que dona valor al cas en si. De que hi ha la contaminació, podríem haver fotocopiat el cas anterior, però no, diuen una cosa diferent.
1: Perquè no seria més coherent que tots diguessin el mateix, o no?
0: Aquí ve... Bueno, és que, buah, aquí
2: entro... No, això també seria sospitós. Això també seria sospitós. Com el tema aquest de l'avió aquell que es va estavellar, dels jugadors aquells de rugby.
0: Sí.
2: És que van practicar canibalisme. Una de les principals sospites de que no expliquen la veritat és que s'assembla massa tot a totes les versions que tenen.
1: Ara, m'estàs dient que allò de la Societat de la Nieve és mentida?
2: Bueno, això ja fa temps que se sap.
1: Que vols dir que se sap? Jo m'acabo d'entrar ara mateix. No va passar.
2: Home, des del moment que no hi ha pràcticament... O sigui, és impossible que no sé quantes persones van sobreviure, 17 o 16,
1: sí.
2: No recordin les coses diferents. És impossible, i a
1: no,
2: més...
1: Perquè és impossible, no ho entenc. Sortir... O sigui, és veritat el que expliquen, tots recorden el mateix.
2: No, és molt sospitós. No pot ser mai extremadament diferent ni extremadament semblant les versions de dos testimonis.
1: Sí, m'estàs dient que tot és un muntatge.
2: Però és que quan va sortir la peli, van entrevistar a la ràdio a un d'aquests catalans que és especialista en supervivència, etc. Sí. I ell explica, primer diu el que us acabo de dir jo ara, i segon, ell ha parlat amb algun dels supervivents, sí. I li han dit a ell, el que passa que encara no pot dir-ho, que han amagat informació o s'han inventat coses.
0: Que hi ha coses que són falses, és obvi.
1: Ah, bueno, vale, sí.
2: Les històries.
1: Bueno, que hi ha coses que estan guionitzades i que... Sí, exacte.
2: Això vol dir, clar.
1: Però que s'hagin inventat que es va menjar gent o algú, això és...
2: No, jo no he dit el què, he dit o sigui, que tot, que guionitzat és la paraula.
0: Que potser ho han fet maco. Han acordat una versió perquè cap familiar dels difunts se senti malament. Punt.
1: Vale. Vale, per això tampoc podem dir que sigui dolent. Va, ja, la pregunta habitual, eh? Francesc, què, tu creus això o no? Què va passar?
2: En el sentit de què? De que va arribar un patrocinador...
1: Que va arribar un patrocinador...
2: No,
1: vaja. Decepció. Amb en 0 de 4, eh?
2: Sí.
1: Jacint, vols creure o no vols creure?
0: Jo vull creure que alguna cosa va passar.
1: I aquest, en aquest cas el veus més clar que el de la setmana passada, que el de Virgínia?
0: Home, ja et dic, jo per... la Virgínia, sí que puc fer teories d'això, de que alguna cosa va caure i que alguna cosa van veure, però clar, aquest, el naix voluntàriament, sense hipnosis, gravacions d'amagat i tot això, jo sí que vull creure que alguna cosa molt palpable va passar.
1: I en aquest cas no era res l'exèrcit dels Estats Units ni...
0: Sempre hi ha hagut la teoria que en realitat totes les abduccions són l'exèrcit dels Estats Units.
1: Que van abduir els seus propis ciutadans per fer-los proves.
0: Sí.
2: Sí.
1: Així a l'atzar, agafen un ciutadà a l'atzar.
0: Sí, sí, sí. Sí. Hi ha dues teories que a mi em semblen molt interessants, que és la teoria de que és l'exèrcit dels Estats Units que fa proves als seus ciutadans disfressats per no crear l'atenció.
1: Bueno, clar, però crear una atenció llavors...
0: i que perquè no se'ls creguin i així els fan proves de la manera que vulguin, i l'altre que ja vam comentar, no sé si va ser en l'anterior programa o en aquest, perquè ja els barrejo tots, el de que en realitat som nosaltres mateixos en el futur, que viatgem al passat, que és ara, i ens fem proves per saber com era el cos humà en aquells moments.
2: I aquesta segona no, però la primera surt, no sé si coneixeu aquesta sèrie, Expediente X.
1: M'ha sortit
2: diverses vegades aquesta referència de...
0: Està bé, no?
2: Que és el propi...
0: N'han parlat bé.
2: País, no? Sí. Estats Units d'Amèrica, que fa això.
0: Bueno, però ja sempre diuen que és en conjunció amb els extraterrestres.
1: Ah.
0: No, simplement
2: sigui...
0: Ah,
2: a la sèrie, sí, sí.
0: Sinó que estan compinxats i un amb els altres s'ajuden per fer-ho.
1: Hi ha una sèrie que parla d'això, no? Que els extraterrestres s'estan compinxats... O sigui, que bàsicament que convivim amb els extraterrestres i que hi ha una gran, diguem, comunió entre el govern dels Estats Units, que sempre és el govern dels Estats Units, i aquests extraterrestres, i tots formen un gran... gran govern.
2: Sí. Que després... Jo conec algunes productes culturals que provenen de teories, segurament, que és l'Alemanya nazi. Que en algun moment va arribar... hi ha un anime per allà fora que toca el tema i crec que hi ha alguna altra alguna pel·li em sona que toca el tema.
1: Per cert, ja que parlem de pel·lis, Jacint, no sé si tenim producció cultural d'aquesta gent.
0: Sí, sí i no, és curiós. A veure, el cas, com heu dit, sí que ha traspassat i a infinitat de productors hem vist dues persones pescant i cada cop i volta els abdueix un ovni, ho hem vist mil vegades, més en forma de guinyo que no passa una pel·lícula centrada en això. Hi ha molts documentals i tots molt recents sobre el cas de Pascagoula aquest, que és Pascagoula 73, que és una miniserie documental de 4 capítols. Hi ha Aliens in America, de Pascagoula Case, que és un documental del 2025 dins la sèrie aquesta d'Aliens in America. Alien Abduction, de Pascagoula UFO Enigma, que també és un documental dins una sèrie de documentals. I el Pascagoula UFO 1973 del 2022, que és un curt documental sobre l'incident. El que passa és que podríem dir que aquest cas s'ha adaptat, entre cometes, alhora que s'ha adaptat un altre cas. No sé si coneixeu la pel·lícula Fire in the Sky de 1993, que és el moment...
2: Hi pensava, sí, estava pensant quan...
0: Que és que és quasi el mateix, el que passa és que en lloc de ser dos pescadors aficionats són llenyadors, llenyataires.
1: Però bueno, gent apartada de la civilització, diguem, sí, en el seu moment.
0: I que també va haver-hi rumors de hòstia, aneu borratxos, hòstia, no sé què, pues lo mateix. Aquesta pel·lícula en 1993, el director és Robert Lieberman, que és un senyor que ha treballat bastant, guió de Tracy Tormé, basat en el llibre The Walton Experience, de Travis Walton, que va ser el gran protagonista d'aquest cas, i bé, 109 minuts, els protagonistes són més o menys coneguts, desconeguts, hi ha James Garner, hi ha Henry Thomas, que va aparèixer a E.T., hi ha Peter Berg, o sigui, no són els actors més coneguts del món, però són actors que tenen cert renom, i ens explicava el cas aquest del senyor Walton i els seus col·legues, que clar, té moltes similituds amb el cas aquest. El que passa és que està ambientat això als anys, em sembla que eren 80 ja. Digues.
2: Té similituds també, per això hi he pensat en aquesta pel·li, quan he dit que és un cas terrorífic. Perquè Fire in the Sky, sobretot la part final, no? La part de la, quan l'estan analitzant, és tremendament terrorífica.
0: Clar, aquí tenim el cas d'un grup de llenyataires que estan treballant al bosc, i quan estan allà treballant, que és de nit, i es queixen molt de que estan treballant de nit, veiem que hi ha roces entre ells, cosa molt interessant, veuen com una llum molt forta i creuen que és un incendi. Clar, agafen el cotxe on davant, van cap allà a mirar a veure si realment s'ha començat a provocar un incendi, però el que descobreixen són unes llums molt fortes del que se suposa que és un platet volador que ha aterrissat allà. Què passa? Que quan intenten fotre el camp, alguns queden paralitzats i alguns marxen a la furgoneta, i al final només queda un allà atrapat, i els altres marxen, van al xèrif i diuen que ha desaparegut aquest. Què fa el xèrif? No se'ls creu, els comença a interrogar pensant que segurament per les roces que tenen entre ells l'han acabat matant, aquest pobre nano. Però temps després el nano aquest apareix i explica tot el que ha viscut. Clar, el que ha viscut ens ho acaben explicant i veiem l'abducció extraterrestre que ha patit i totes les proves que li han fet. He de dir que és una pel·lícula, com ja he dit amb les anteriors dels anys 90, que estan molt bé perquè... saben combinar molt bé aquest toc de drama, intenten donar-hi una veracitat o un verisme que és bastant interessant, que tu pots arribar a creure, i no ho agafen des del punt de vista aquest més alta flipamenta, sinó que intenten, dins lo flipar que és tot plegat, tocar una mica a peus a terra. I hi ha moments més dramàtics i hi ha els moments realment terrorífics, que és el que apuntava en Francesc, que és quan practiquen a l'abducció diferents proves amb ells, que l'acosta molt al cinema de finals dels 80, principis finals dels 80 en general, que és el body horror aquest que coneixem, molt d'autor de Cronenberg i tot això, de la nova carn, que és experiments, gent despullada que li claven coses, i a més que ens pot recordar fins i tot a Hellraiser. És aquest tipus de terror molt palpable, molt físic, que la fa molt interessant. Aquesta pel·lícula, tot i que no va ser un gran èxit en el seu moment, sí que es convertirà en una pel·lícula de culte, i tota la gent amant del moviment ufològic l'ha acabat veient, perquè és una... com es deia, en Christopher Walken...
2: Communion.
0: Communion. Són dos clàssics que són imprescindibles, tots dos basats en llibres i en casos reals, se suposa, i que jo els recomano moltíssim. Jo l'he vist, i no us exagero, 3-4 vegades al llarg de la meva vida, i és que sempre m'ha semblat molt interessant i que realment et fa patir bastant. I jo us dic, té molts elements El que passa és que aquí hi ha més gent i alguns van ser abduïts i els altres no, i que fa que sigui molt semblant al cas que estan comentant avui, i podria ser una adaptació no fidel, però sí molt semblant al que devien patir aquella gent.
1: Mm-hmm. També, si pels més atrevits, hi ha un... A Quarto Milenio van parlar del cas fa un temps.
0: Tot el que hem parlat aquí ho he buscat i se n'ha parlat a Quarto Milenio.
2: Sí, pels més atrevits.
1: Bueno, perquè ja sabem, ara a Quarto Milenio el noi aquell...
0: A veure, que porta 20 anys fent casos, o sigui, per ja, nassos, ja... tot el que toquem ho ha tocat ell.
1: No, dic, però ara diguem que ha canviat de casos.
0: No, al Quarto Milenio no. Bueno, Horizonte però... sí que tracta altres temes potser encara més fantasiosos, però... Sí.
1: Doncs, bueno, també podeu anar-ho a buscar a Quarto Milenio. Si ja és tot, ja ens ho estaria de dir-ho, ja, que quedi ja escrit que qualsevol cosa que parlem aquí abans ha estat parlada a Quarto Milenio.
0: És més, deixeu-me que sigui crític, moltes vegades s'ha criticat Quarto Milenio, però el que té bo a Quarto Milenio és que els investigadors d'allà realment trepitgen terreny, i molts dels casos mítics, uh-huh, anys després han enviat un reporter expressament a Estats Units simplement a entrevistar a un testimoni d'un cas extraterrestre dels anys 70, o sigui... Sí. Que hi ha pasta per poder anar allà, que pot tenir la qualitat que vulguis, el testimoni aquell, però és interessant que realment encara hi hagi programes que creguin en això, a desplaçar-se i entrevistar un testimoni de primera mà.
1: Mm-hmm. No, interessant, interessant. I aquest és un cas, diguem que és un cas interessant dintre del món aquest de les abduccions, bàsicament... Per el que deia, bé, no segueix la canònica del primer cas, estableix els marges, també en certa manera, estableix com han de ser les reaccions dels abduïts i què han d'estar fent els abduïts, no? Sobretot dintre, jo dic, ho podem veure en els Simpsons, diferents sèries que sobretot ho parodien més que una altra cosa, i bueno, hi ha la divergència, no?, entre això, si va ser una cosa amable o no. Ho podem interpretar, per ells entenc que no va ser amable, que te segrestin no és amable, menys si t'hagi un extraterrestre i que et toquin, doncs tampoc és gaire amable. Per tant, no sé si teniu alguna cosa més a afegir sobre el cas aquest d'avui.
0: Hi ha un altre cas semblant a França, no recordo el nom concret, però que també era bastant semblant a això, una persona abduïda. Em sembla que és l'abducció més llarga de la història, si no recordo malament, aquella a França. I m'ha vingut a la memòria perquè ho has comentat, lo de Quarto Milenio, que el van anar a entrevistar, el nano aquell, que el van segrestar fa molts anys. I és un cas molt semblant a aquest, el que he comentat de la pel·lícula en concret.
1: Quan vols dir llarga, què vols dir? Llarga en el temps
0: però
1: que va estar abduït.
0: Però em sembla que rotllo un mes o una cosa així.
1: Però aquesta gent també van estar molt de temps abduïts, però ells pensaven que era molt de temps, però en veritat va ser uns minuts.
0: Sí, però jo estic parlant que van ser mesos a la Terra que va estar abduïda aquesta persona.
1: Però en aquest cas aquesta persona en el temps real, o sigui en el temps terrestre, va estar molt de temps.
0: Sí.
1: Va estar molt de temps, no va ser uns minuts.
0: Ah, exacte.
1: Va, potser se'l van emportar al seu planeta i després van tornar.
0: Jo sí, quan fem segona temporada dedicada a OVNIs, en parlem d'aquest
1: cas. Bueno, si la gent vol, si la gent li agrada, que ens ho diguin, ens deixin els comentaris i ens diguin si voleu.
0: De totes les parts del país poden opinar, eh?
1: Sí.
2: Exacte, bueno, de València, de Múrcia,
0: més igual el color de pell, religió, més igual... Cada vot serà un vot, no us farem de menys.
1: Segur?
2: Alguns comptaran.
1: Alguns potser comptaran mig, no? No direm d'on perquè ningú se senti ofès. Bé, que després acabarem fent-ho quan es doni la gana, també us ho diré. Això no és una democràcia. Sí, sí. És una...
2: No, si ja ens has dit què farem, no?, la setena temporada.
1: Sí, ja ho hem dit. Bueno,
0: sí,
1: ara...
0: però no podem fer spoilers.
1: No, clar. Que també ho farem, no sé, en principi era una idea, però jo crec que es pot estar bé.
0: Sí.
1: Bueno, no sé, però digueu, proposeu coses per fer. Va, si us sembla, ho deixem aquí. Recordeu que ens podeu seguir a xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, amb l'usuari @laimesfosca. A YouTube tindreu els programes penjats en el mateix moment que es pengi el programa en format podcast, també en format podcast, però a la plataforma de YouTube. I també recordeu que aquest estiu també teniu programa per mecenes, però a més de ser setmanal, és cada 15 dies. Un programa clàssic de Crònica Negra, d'un assassí que va allà fent coses a la gent. Ho podeu trobar a Patreon i també a iVox Premium, i per una petita aportació econòmica, res, un eurillo, dos, tres, podeu tirar el que vulgueu, doncs tindreu un programa extra i així ens ajudeu, doncs, a tirar endavant el projecte. Res més per avui. Bona nit, Francesc.
2: Bona nit.
1: Bona nit, Jacint.
0: Descanseu, porteu-vos bé, vigileu els cels.
1: I bona nit a tots vostès, i recordeu que a l'estiu la nit més fosca és Pànic a la Ciutat.
3: Last October in the quiet Mississippi, two local men confronted authorities with a rather bizarre story. Craft landing near their fishing site. It was being taken down by three unearthly creatures.

0: unearthly creatures.
1: La nit més fosca. Pànic a la ciutat.

0: Molt bona família, benvinguts una setmana més a Rhythm is a Danger. Com sempre, ballaràs la millor música de ball. Avui recordarem temes Remember. DJ Flecky. Sí, soc DJ Flecky. També gaudiràs de la bona música, màquina i hardcore. També en les nostres sessions, avui tenim DJ convidat. 2 hores de festa que carrega un servidor, DJ Flecky. Això és el Rhythm is a Danger. Anem a ballar la millor música. I atenció, perquè la setmana que ve la liem. Rhythm is a dance. Fa 24 anys va començar una història.
1: 24 anys de música, d'emocions, de màquina.
0: En el Rhythm is a Danger celebrem 24 anys fent viure les ones amb la millor música de ball. You're ready? 2 hores sense respirar i 4 DJs amb...

0: Atención Charlie 1, atención Charlie 1, aquí sí que hay fiesta.
1: Sí, família, la setmana que ve la liem, celebrarem el nostre 24 aniversari. Tot això, moltes gràcies a vosaltres per estar-hi cada setmana connectats, disfrutant del nostre programa, escoltant-nos a través del nostre podcast, a través de la web, també des de l'AFM. Moltes gràcies, família. Aquest aniversari va per vosaltres. La setmana que ve, recorda, 24 aniversari del Ruïda Mitja Denza. I ara comencem a escoltar aquests bons clàssics. Avui recordarem grans temes de la història de la música de ball. Comencem amb aquesta de Objet, amb el tema Ten from Terminator 2. Viatge cap al 92. Som-hi!

Una altra peça cantada de l'època, 1992, aquesta meravella de Dream Frequency. S'anomena Take Me. Això va arrasar les pistes de ball.

música. 1992, d'aquesta creació espectacular, com ballàvem aquesta meravella. Recorda que avui, en aquesta primera part, recordem grans clàssics de la música de ball. You are now about to witness. I ara vegem un any més, 1993, House Pimps, Get the Look.

0: Los Pimps. Get the Hook. Sí, família, avui recordant grans clàssics. I recorda, la setmana que ve... l'Aliem! Fa 24 anys va començar una història.
1: 24 anys de música, d'emocions, de màquina.
0: En el Rhythm is an Edger celebrem 24 anys fent viure les ones amb la millor música de ball. You're ready? 2 hores sense respirar i 4 DJs amb

Sí, sí, família, la setmana que ve, 24è aniversari del Rhythm Mix de Denzer. No hi faltis, que l'aliem grossa. 2 hores de sessió amb un grupat de DJs que coneixes molt bé i que l'aliarem al màxim. Vinga, viatge cap al 95 amb Plutonium Virtual Reality. Som-hi, família, que la festa està aquí en el Rhythm Mix de Denzer, avui amb grans clàssics. La setmana que ve, Màquina Sac, amb el nostre 24è aniversari. Som-hi, som-hi, som-hi!

Vinga, saltem un any més, 1996. Aquesta meravella. Pugen també els BPMs de Revolucions. Tema de Celestial. The Line.

0: grans sentiments, bona peça cantadeta, això va arrasar les pistes de ball. Any 2000, Lons Dale, amb aquest Raybon. I família, tanquem aquesta primera part, arriba la nostra connexió amb un DJ convidat. Ja saps, la setmana que ve la liem, eh? 24 aniversari de Rhythm Mills a Danger. 2 hores de festival, 2 hores de festival maquinero. Pensar només per tu. Molta gràcia per ser-hi una setmana més. Som-hi, connexió.
1: DJ Flecky te pincha los mejores temas en música de baile.
0: Fa 24 anys va començar una història.
2: 24 anys de música, d'emocions, de màquina.
0: En el Rhythm Is a Danger celebrem 24 anys fent vibrar les ones amb la millor música de ball. You're ready? 2 hores sense respirar i 4 DJs amb...

0: Recuerda que puedes seguirnos a través de la red social Facebook. Y también descargarte el podcast del programa a través de iVoox. Búscanos como Rhythm is a Dancer. Si el que més t'agrada és punxar i ningú escolta les teves sessions, tu ets el nostre candidat. El Rhythm is a Dancer et dona l'oportunitat de ser el protagonista. Posa't en contacte a través del nostre Facebook i punxaràs en el programa. Sí, senyors, arriba la nostra connexió. Avui connectem amb un DJ que va estar actiu entre el 1990 i el 2000. Va ser DJ resident amb macrodiscoteques com La Festa o Chassis. Produïa també Hardcore, Màquina o Gabber. Ha produït molts estils i l'actualitat encara segueix també produint molts estils musicals. També va crear la sintonia i el tema del nostre programa Control DJ, Fit DJ Flecky, amb el tema Passion for Dance Music. Doncs vinga, família, un honor rebre el nostre company, el nostre amic DJ Control. Vinga, a liar-la, DJ!
1: Nadie habría creído que en los últimos días de la vieja escena algo observaba desde dentro del propio sonido. Mientras los bombos retumbaban y las luces rasgaban la oscuridad, surgieron ellos, los Imakis. No eran maquineros normales, eran el eco de un mundo que ya se había roto. Allí donde pinchaban, la realidad se deformaba. El cielo vibraba, las ciudades crujían.

0: fa 24 anys va començar una història.
1: 24 anys de música, d'emocions, de màquina.
0: En el Freedom i Zen Edzard celebrem 24 anys fent viure les ones amb la millor música de ball. You're ready? 2 hores sense respirar i 4 DJs amb Javi Maki, DJ Creyer, DJ Bastic i DJ Flecky. Si portes la màquina al cor, aquesta és la teva festa. 24 aniversari de Freedom i Zen Edzard.
2: Quiero ser maquinero.

0: Chechu y Cuervo, Eterna Fida. Novetats que arriben aquí en la Rueda Mix, a l'Enzer, i m'encanta punxar-te com la següent novetat. Peça de Santino i Martin T. How's you? Una altra novetat potenta que sonen aquí en la Rueda Mix, a l'Enzer, per aquests maquineros i maquineres. La festa la tens assegurada aquí, eh? No te n'oblidis! Som-hi, família! Som-hi, família!
1: Novetats.

altra peça novetat d'una altra peça màquina actual. I encara tenim més novetats. Anem per la següent. Peça de Ricardo F. You are you ready? Una altra peça d'un gran clàssic. Un gran fiestero, Ricardo F. Aquí tens l'última.

0: te l'oblides. Fa 24 anys va començar una història.
1: 24 anys de música, d'emocions, de màquina.
0: En el Rhythm is an Answer celebrem 24 anys fent viure les ones amb la millor música de ball. You're ready? 2 hores sense respirar i 4 DJs amb Javi

Sí, sí, la setmana que ve, festa grossa. I ara la festa la munta Xavi BSN amb aquesta última novetat, última creació.

molt potent amb les seves creacions. Gran fiestero, el gran Xavi Bezaina i My Mind. Encara segueix repartint molta festa amb les seves sessions i també

Sí, senyors, impressionant aquesta DJ productora Ista. Balloon to One. L'última creació amb aquest so, com sempre, hardcoreà, so sempre potent.

0: més potents sohar coreans. Dark Phoenix Resurrection. So hardcore actual. Això és un festival, això no s'atura. Som-hi, família, que això s'acaba. Fa 24 anys va començar una història.
1: 24 anys de música, d'emocions, de màquina.
0: En el Rhythm Is An Answer celebrem 24 anys fent vibrar les ones amb la millor música de ball. You're ready? 2 hores sense respirar i 4 DJs amb...

Sí, sí, família, no te n'oblidis. La setmana que ve, 24 aniversari del Rhythm is a Dancer. Aquí mateix, mateix dia, mateixa hora, eh? 2 hores de sessió amb un grapat de DJs que coneixes molt bé i un servidor

0: nostre 24 aniversari. Dos hores de festa en format sessió amb un grapat de DJs i un servidor. T'espero, no em faltis, que la liarem grossa. Un abraçada i molt de petonets, adeu.
1: Is everybody ready?
2: Yeah! What are we waiting for? Let's have some music.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.